0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: A veces no es el conductor quien escoge el coche. Es el coche quien escoge al conductor. Si escoges hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de autonomía combinada, el Cupra Terramar subhíbrido te escoge a ti. Descubre más en cupra.com.
2: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
3: Comencem per aquest succés que comentàvem a l'inici d'aquest informatiu matinal. Els bombers van intervenir divendres passat al voltant de les 8 del matí en un accident de trànsit a la CB60 a l'altura de Montitxelvo. Un vehicle es va eixir de la via, va caure per la cuneta i va quedar bolcat sobre un dels laterals, amb una persona atrapada a l'interior. Fins al lloc es van desplaçar efectius dels parcs de Gandia i Ontinyent, així com un sergent de Gandia que van treballar en l'excarceració de la persona atrapada. Una vegada alliberada, va ser immobilitzada i traslladada al servei sanitaris desplaçats fins al punt de l'accident. I precisament a aquesta carretera, entre l'Olleria i el seu enllaç amb la CB62, han començat també les obres per millorar la connexió ciclista amb Alfarrasí i Montaverner. L'actuació té un pressupost de més de 400.000 euros i un termini de 3 mesos. Es construirà un nou itinerari ciclista de prop de 358 metres de longitud i 4 metres d'amplària, que connectarà la via ciclista CR60 amb els accessos als dos municipis. El projecte busca facilitar un accés més segur per als ciclistes i inclou també mesures de drenatge, sistemes de protecció davant del trànsit i la plantació d'arbres. El conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori de la Recuperació és Vicente Martínez Mus.
4: Ara comencem en la ruta ciclista entre Alfarrasí i Montaverner, que també és una obra important, al final són més de 440.000 euros el que s'inverteixen ahí, i completem les obres que ja vam iniciar al principi de l'estiu i continuant en aquesta infraestructura que al voltant dels 300 milions d'euros va suposar un canvi, un antes i després, en tota la connectivitat entre la A7 i la AP7.
3: També de carretera, les obres que estan executant a Aielo de Malferit obliguen des d'avui a tancar l'accés nord al municipi, entre l'Avinguda de València, a l'altura de la rotonda Nino Bravo, i el polígon Serrans. La restricció afectarà l'accés al polígon mentre duren els treballs. Els conductors poden utilitzar com a alternatives el camí Cairent amb desviament pel camí del Xòpero o el carrer Serrans 3.

0: Esteban Arroyo, molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Tomàs Marín, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Farem una pausa, sí. Perquè el divendres no vam dir res, perquè el protagonista no volia celebrar res abans de que arribara el moment.
1: Exacte.
0: Però avui és 14 de setembre i el dissabte va ser l'aniversari de Tomàs Marín. Felicitats, amic.
1: Gràcies, gràcies.
0: Ara sí. Pots dir l'edat.
3: No digues l'edat. No t'agrada celebrar l'aniversari abans?
0: És que dona mala sort, diuen.
3: Diuen que dona mala sort.
1: Em passa el mateix. En això és supersticiós. En altres coses, sincerament, jo és ni miqueta, però amb això...
0: De veres, que si pense, dic, no sé quin any vaig celebrar jo abans si me vaig ir mal. Bueno, tinc exemples.
3: A mi em dona igual,
1: Jo que tinc la manieta. Jo sí que tinc la mania.
0: Sí, mania.
1: No sé, serà una tonteria i de segur això no tindrà res a veure, però bueno, les supersticions que estan ahí.
3: Vas bufar els
1: ciris? Sí, amb els amics.
0: I els ciris també.
1: Exacte.
4: Jo abans també tenia eixa mania, però ara com, per exemple, ara estic intentant quadrar en els amics quan celebre el meu aniversari.
0: Clar.
4: I com unes setmanes després és l'aniversari d'un altre amic, i després el de l'altre amic, ahir estem ballant a veure les agendes com les quadrem.
0: És que al final...
3: Això és un altre meló,
1: crec que és clar.
0: Això és un altre meló, a veure com quedem...
3: Com quedem?
0: Com quadrar.
3: Com quadrar.
0: Jo crec que en el pas dels anys és més complicat.
1: Jo això fa molt fàcil, Jo les dic, tal dia, tal hora, a casa.
0: El que puga que vinga,
1: ja.
0: Ja.
1: I acaba rapidet.
3: És complicat intentar estar sempre...
1: Faig una llisteta i veig ahir i ja convida a dinar i ja m'encomana jo els meus pollastres rostits. És que tots els anys fem pollastres rostits en creïlles.
0: Bravo.
1: Comprem una picaeta, l'aigüeta, la Coca-Cola, el que no és Coca-Cola ni aigüeta, això, i ho passa molt bé.
0: Doncs felicitats.
1: Gràcies.
0: També va ser ahir l'aniversari del nostre company Miguel Valls.
3: Exactament.
0: Que complís justet, el doble que tu. No diré res més. No hem dit la teua edat.
3: Exacte.
0: Que cadascú que compte, si vol. Bo, ja estem tots, ara sí. Ja podem iniciar a contar què és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyencer, començant per este Hoy por Hoy.
3: Vinga, va, doncs posem les piles ja, perquè en uns minutets estarà ací al nostre estudi Nico Calabuig, ell és el candidat de Compromís a l'alcaldia d'Ontinyent. Ens parlarà d'eixe inici del nou curs polític i de quines són les prioritats amb què afronta els pròxims mesos, així com els principals reptes de la ciutat i de l'estratègia d'este grup municipal de Compromís per Ontinyent.
0: Sí, a veure com afronten esta legislatura, que ja van dir, quan va vindre l'alcalde, que és l'última d'esta legislatura. O sigui, esta legislatura és l'última completa, perquè arribarà maig, arribaran les eleccions.
3: Ell
0: ja van confirmar que repetirà com a cap de llista i com a candidat a l'alcaldia, i veurem què és el que té que contar. Les portes de Ràdio Ontinyent estan obertes sempre.
3: Per a tots.
0: Exacte. Què més?
3: Més cosetes. Estaran també ací al nostre estudi Ima Penedès, que és la presidenta, José Antonio Rodríguez, que és el portaveu de la coordinadora de pensionistes de la Vall d'Albaida. I el que pretenem és que ens expliquen un poquet quines són les seues reivindicacions i prioritats també per a este nou inici de curs.
0: Exacte.
3: Inici de curs en moltíssims aspectes. Posarem el focus en la mobilització estatal del 24 d'octubre a Madrid i també en com es prepara la comarca per a la seva participació i, com sempre, quines són les seues reivindicacions. Mm-hmm. Sempre tenen també la porta oberta per a reivindicar el que necessiten.
0: Crec que cada dilluns ells tenen eixa mobilització,
3: eixa
0: manifestació, eixa concentració que fan ací a Ontinyent i volem saber què és el que han preparat per avui i, sobretot, centrar-nos en eixa 24, que serà a Madrid la concentració. Què més?
3: Més cosetes. És dilluns i toca parlar d'intel·ligència artificial amb Clara Soler. Saps què t'he preparat per avui?
0: Sí. Bueno, parlarem segurament o passarem per damunt del que ha passat en els últims dies d'esta persona que treballava en Antròpic, crec que era.
1: Exacte, s'ho va deixar. Després ha aparegut el propi CEO d'Antròpic dient que hi ha que començar a regular els avanços en la IA.
0: I,
1: per exemple, crec que de Gemini, de Croc, inclús de ChatGPT, han eixit dient que hi ha que parar un poquet el carro, hi ha que anar un poc més cura per el tema de l'avançament de la intel·ligència artificial, que ja està tocant els talons, i després apareix Donald Trump que diu que no, que és al revés, que són els nerds boys estos.
0: És que anem a parlar del que va dir l'home este, que pareix ser que la IA està preparada per a matar a tot el món abans de que acabi la dècada.
1: Que s'han bloquejat inclús intentos de preguntar-li a la IA com crear X bomba o armes de destrucció massiva, que és una autèntica barbaritat. És una bogeria. Vull donar-me inici l'hoy por hoy a mi mare amb aquest tema.
0: És que
1: és brutal.
0: És molt preocupant No sé si està dins d'una estratègia política, està dins d'una estratègia empresarial, etc, que podria ser.
1: Sí, totalment.
0: Però anem a tractar un poquetet des d'ací, des de la nostra secció, humil secció d'intel·ligència artificial.
1: I la meva humil opinió és que isquen quatre peixos grossos.
0: Sí, sí.
1: I hem d'això en relació de la IA,
0: sí,
1: que són CEOs d'empreses molt grans de la intel·ligència artificial i de softwares d'IA que són emprats per tothom.
0: Totalment, o sigui, d'acord. Volem què passa. Per això tractarem, entre altres coses.
3: Exactament. I per a tancar l'Hoy por Hoy, coneixerem la figura d'Eduardo Bernabéu, ell és empresari i investigador d'ací d'Ontinyent i pioner en la incorporació de la informàtica a la indústria tèxtil valenciana.
0: Exacte.
3: 3 anys després de la seva mort, una exposició al Museu de la Seda de València recupera part de la seva col·lecció personal i permet descobrir tant el seu llegat professional com la persona que hi havia darrere. Mm. Així que coneixerem esta història.
0: I xerrarem amb el seu fill. Que clar, dius, ostres, és que quan llegis un poc la història d'este home, dius, mare Déu, és que ha fet coses molt importants, a banda de guardar molts dels registres que tenen a veure amb el tèxtil, sinó que va ser pioner. A mi, quan he llegit el tema informàtic a les empreses del tèxtil, va ser pioner. I jo crec que és una història molt xula i esta exposició, que estarà fins al mes d'octubre, si no m'equivoque, ja anem a veure què és el que hi ha dins d'aquesta exposició i què pot contar el fill, des del seu punt de vista de familiar, també. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies.
0: Eixes l'Hoy por Hoy. Què tenim a l'hora 14, Tomàs?
1: Tu saps.
0: Jo pot ser...
1: Avui és el primer dia que crec que arribi un poquet a Tino Tana amb l'hora 14 en Tillana Vall del Vall. Vaig a ser sincer, hem tingut un matí...
0: Home, és que el matí és molt complicat.

0: petjadetes a poc en relació al desdoblament de la CB60. Però és que el passat divendres van tindre un accident i crec que la celeritat cada volta és màxima i a poc tenim que començar a fer coses que beneficien la seguretat i que la milloren, sobretot que la milloren. Exacte. També parlarem de qüestions a Ontinyent, com per exemple si s'obres al carrer de la Pilota es va llevar tot el fibrocement del mateix. Ens centrarem un poquet en l'agenda i en l'apartat cultural que tinguem del cap de, bueno, del cap de setmana, no, d'esta setmana, millor dit, i com sempre farem la nostra crònica esportiva.
1: Fantàstic, i després ser deportivos, que...
0: Bueno, alegria i alborotó. No.
1: Venim d'un cap de setmana...
0: Bé, positiu no? Per a alguns, per a altres, això bueno, sempre va passar. El dia que tinguem un pleno serà un dia espectacular, agafaré-lo i poro i s'encerillau i me quedarà un no, que va, però bueno, l'Ontinyent 1961 va guanyar a Iro, 1-0. Destaca sobretot l'ambient que es va viure al Clariano, espectacular, són més de 840 socis a hores d'ara. Es recupera, vull contar-ho ja, l'horari per a adquirir el seu abonament si no l'han agarrat, de 6:30 a 8:30 dimarts i dijous a les oficines del club. Va ser un gran partit, es va patir, van jugar contra un dels cocos de la Lliga, per no dir el Coco, i vam aconseguir una gran victòria amb aquest gol de Roza al minut 67 de partit. A més, durant els últims 15 minuts d'enfrontament, el conjunt de Rubén Sanz va jugar amb un jugador menys i va poder aconseguir aquesta victòria titànica i important per a seguir donant petjades. Pròxim partit davant el Llevant B a Bunyola, la ciutat esportiva. Bueno, el que anem a fer va ser contar-vos les notícies més destacades, sobretot els aspectes poliesportius i esdeveniments extraordinaris. Ens centrarem en els resultats, en les classificacions, en els pròxims partits, i com sempre el nostre segon equador de programa anirà destinat a l'Ontinyent 1961, on parlarem amb Javi Richard, el nostre col·laborador, i també amb el propi entrenador per a que es conte què és el que ha passat.
1: Fantàstic, gràcies, Tomàs. I esta vesprada la ventana 7:20, Esteban Arroyo, què tenim?
2: Doncs a hores d'ara encara no tenim confirmat el tema que...
1: Quin dilluns, eh?
0: Està sent dilluns.
1: Quin dilluns,
0: molt dilluns, eh?
1: Què està passant ahí?
2: Bueno.
3: Algo hi haurà.
4: Bueno, sí, clar que n'hi ha coses.
5: La gent està de vacances o...?
0: Sí, de vacances.
3: O de dilluns.
1: Però estem ja 14 de setembre, que vacances ni que vacances.
0: Això para molt bé.
1: En quin tinc que parlar jo?
0: Té molta faena.
2: El que també estarà serà una nova edició de la secció Les veus de la Vall. Molt bé. Dilluns toca escoltar què és el que ens diu, què és el que, quina opinió ens dona sobre el tema que ha triat, és a lliure elecció, Tere Moya.
1: Fantàstic. Doncs això és el que hem preparat per avui. Sempre pot aparèixer qualsevol cosa, sí. I si apareix, la contarem sempre en qualsevol dels programes de Ràdio Ontinyent. Gràcies, Carmen. Gràcies, Esteban. Gràcies, Tomàs.
0: Gràcies, adéu.

0: paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
1: Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
2: C37. Continuem obrint el curs polític a Ontinyent i ja sabeu que este no serà un curs qualsevol. Queden encara mesos per davant, però les eleccions municipals de 2027 comencen inevitablement a aparèixer en l'horitzó. I Compromís per Ontinyent ja ha decidit qui vol que encapçale el seu projecte. La setmana passada, l'Assemblea Local elegia per unanimitat Nico Calabuig com a candidat a l'alcaldia. Repetirà, per tant, com a cap de llista després d'un mandat en què Compromís ha exercit com a principal grup de l'oposició. Però avui no volem parlar només d'eleccions, que també ho farem. Volem saber amb quines prioritats comença el curs, què farà Compromís durant els mesos que queden de mandat i, inevitablement, què canvia quan qui fiscalitza el govern ja sap que vol ocupar l'alcaldia. Nico Calabuig, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Un plaer estar ací.
2: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres. Abans d'anar a 2027, que anirem, inevitablement, anem a estos pròxims mesos que encara queden de 2026. Amb quines prioritats comença Compromís aquest últim curs polític complet de la legislatura?
3: Bé, el nostre equip va continuar treballant d'una manera molt decidida i molt clara en els mateixos eixos de treball que venim desenvolupant al llarg d'esta legislatura. Com la gent sap, l'accés a la vivenda, la gestió de residus, la qualitat de serveis públics i les oportunitats de futur han sigut els quatre grans eixos que han regit la nostra acció i van a continuar fent-ho en els propers. Si de cas, el que sí que anem a fer és incrementar encara més la intensitat del nostre treball, de les nostres propostes, perquè el que a nosaltres ens agrada no és només assenyalar aquelles coses que o no funcionen o no funcionen tan bé com a nosaltres ens agradaria, sinó que sempre intentem proposar una alternativa per a cada queixa o crítica que fem, no? I en aquest sentit estem carregats i carregades d'energia i de propostes per a tot este curs polític que ve per endavant i que pensem que és decisiu per a guanyar la confiança de la ciutadania i per a propiciar el canvi que nosaltres pensem que Ontinyent necessita i mereix.
2: Què considereu que és el més urgent que té ara mateix Ontinyent i que el govern municipal encara no resol?
3: A dia d'avui hi ha una preocupació social molt important per l'accés a la vivenda. És un problema que afecta a la ciutat d'Ontinyent, però també a moltes altres ciutats del nostre context, així al País Valencià i també a tot l'Estat. Però el que nosaltres pensem és que quan hi ha voluntat política, un ajuntament pot aplicar diferents mesures que ho poden fer més fàcil, no? Poden facilitar la vida a la gent. I en aquest sentit, les ordenances municipals podrien ser una oportunitat per a aplicar una fiscalitat més favorable a uns lloguers més assequibles per a la ciutadania, per exemple, per a facilitar les rehabilitacions de vivendes. Nosaltres pensem que també és important. I, com no, l'elaboració del pressupost municipal, que, com tot el món sap, en este últim trimestre de l'any és quan va elaborar-se i probablement també se sotmetrà a la seva aprovació per part del ple municipal. I en aquest sentit nosaltres també tenim moltes propostes per a fer possible una acció més decidida de l'Ajuntament en matèria d'habitatge. Però també pensem que hi ha una preocupació social molt important per la gestió de residus. El nou sistema de recollida ha començat a caminar amb algunes mancances i nosaltres pensem que també és un bon moment per a plantejar tot aquest tipus de millores que s'hagin de substanciar en els propers mesos. Mm-hmm. Millores que poden anar des de una revisió del contracte per a que, per exemple, els dies de recollida d'orgànica s'incrementen, especialment en aquelles èpoques de l'any on tindre el fem orgànic 72 hores en casa pot ser bastant molest, no? Ja ho hem vist d'aquest estiu, n'hi ha molta gent que no pot permetre's a dia d'avui tindre la seva casa climatitzada per a unes temperatures tan altes com les que fa en estiu. A 42 o 43 graus és molt dur tindre 72 hores el fem orgànic en casa, sobretot si has menjat peix o si has menjat molta fruita o verdura. Crec que tot el món ho ha pogut comprovar aquest estiu. Això és un aspecte que nosaltres volem que es tingui en compte per parlar d'algun dels aspectes de la gestió del sistema de residus que pensem que és important assenyalar. Però després n'hi ha una qüestió paral·lela, que és la qüestió de la taxa, no? Ens agradaria saber si el govern municipal pensa augmentar una vegada més la taxa de residus per a 2027. Nosaltres portem molt de temps, i ho hem dit així en diverses ocasions, no? Plantejant alternatives per a que es tinguin en compte, per exemple, el número de persones que viuen cada vivenda a l'hora de pagar la taxa, no? O per a que es tinga en compte, com no, si una família o una persona recicla o no recicla bé seus residus. Nosaltres portem dient-ho des del principi. Considerem injust que pague el mateix una persona que recicla que una persona que no ho fa. Considerem injust que pague el mateix una casa on viu una única persona que una família on en viuen 5 o 6, per exemple, no? Per tant, són factors que considerem que s'han de tindre en compte i, com diem, les ordenances municipals i el pressupost municipal, que ara començaran a elaborar-se, són dos fites, dos moments molt importants en els quals poder introduir aquestes millores. I a banda d'això, en tota la resta de serveis públics també volem continuar proposant i millorant.
4: Clar, jo t'he preguntat per el més urgent, però si això, vull dir, de tot això que has dit, perquè això són els tres eixos que porta Compromís des de fa molt de temps, i ara que comencem un curs polític, més encara, no? Però tria un dels tres, que és el més urgent per a tu?
3: Per a nosaltres, la qüestió de la gestió de residus i de la taxa de residus és fonamental, és urgent, i ens agradaria convèncer al govern municipal per a que hi hagi una ampliació de les bonificacions que faci una taxa més justa per a la immensa majoria de la població, i també ens agradaria convèncer al govern municipal per a que fem un sistema de recollida de residus que convença cada dia a més gent i que no genere rebuig entre la població, perquè el que volem és això, no? És combatre el canvi climàtic, però fer-ho d'una manera justa, de trellat, i que atenga a les necessitats diàries de la població.
4: Això vos ho pregunto a tots, perquè, i més en un any com este, com es pot evitar, si es pot d'alguna manera, que cada proposta, cada crítica, cada moció es convertisca en precampanya, Nico?
3: Bé, nosaltres, com hem dit, portem, no només ara, no? Portem ja 3 anys i pico de treball intens. En cada ple, i no sols en cada ple, sinó cada setmana, cada dia, hem estat plantejant propostes, alternatives, i no ho hem fet mai pensant en les pròximes eleccions, sinó més bé en les futures generacions, no? En les presents i en les futures generacions, perquè al final del que estem parlant són de problemes que afecten de manera diària a la immensa majoria de la ciutadania de la nostra ciutat, i nosaltres, si fem política, és precisament per a intentar millorar la qualitat de vida de la immensa majoria de la ciutadania de d'Ontinyent, i per tant, el que volem sempre és intentar fer política des dels arguments, mai des de l'insult ni la desqualificació. A nosaltres és un terreny en el que no ens interessa entrar, si no, no estaríem en política municipal, sincerament, perquè afortunadament pues, som gent que tenim la nostra trajectòria vital i professional fora d'això. Pensem que en aquests moments estem dedicant un temps a fer un servei per vocació a la nostra ciutat, als nostres veïns i veïnes. Tenim un projecte molt clar i creiem que és un projecte que pot contribuir, com diem, a millorar aquesta qualitat de vida. I, per tant, mentre parlem d'arguments, de projecte i de propostes, per a nosaltres sempre serà un debat ric i un debat que el que faça siga això, no? Engrandir la nostra ciutat i fer-la un lloc cada dia millor per a viure.
4: I mira, allargant un poc el tema del debat, o concluint el tema del debat, hi ha alguna qüestió en què Compromís considere possible arribar a acords amb el govern d'en Soneix durant aquests últims mesos de legislatura?
3: Per descomptat. De fet, puc avançar així, o avançar així en primícia, que tenim un paquet de propostes que volem presentar, que vincula a les ordenances municipals i al pressupost municipal, i que per a nosaltres tot és negociable. És a dir, i ho hem dit sempre, no és una proposta nova d'ara. Nosaltres sempre hem estat ahir plantejant alternatives. Ara tenim un paquet que vincula els eixos que he anomenat: la vivenda, la gestió de residus, la qualitat de serveis públics i les oportunitats de present i de futur a Ontinyent. I si les propostes substancials, fonamentals d'este paquet de mesures que volem proposar són acceptades per part del govern municipal, nosaltres fins i tot podríem arribar a votar a favor del pressupost municipal i de les ordenances. Ara bé, és cert que fins ara no hem tingut massa èxit quan hem fet aquestes propostes i, per desgràcia, doncs no hem pogut arribar a un acord en els anys anteriors. Però nosaltres som gent esperançada, i com som gent esperançada i que ens agrada aportar, construir, pensem que sempre hi ha un espai per al diàleg, i volem començar este nou curs amb eixa nova il·lusió i amb eixes ganes de contribuir i de que puguem arribar a acords.
4: I aquest paquet és el que no va presentar esta vesprada?
3: No exactament.
4: Pues esta vesprada... Vaig esta vesprada. Què passa esta vesprada? Perquè, clar, a les 5 i mitja heu convocat els mitjans per presentar una moció per al preordinari de setembre. Si pots avançar-nos de què estem parlant?
3: Puc avançar que és de l'àmbit sanitari. Reivindiquem una millora en l'àmbit sanitari per a la nostra ciutat. És cert que el nou hospital, per fi, després de tant de temps de lluita de tota la societat per aconseguir-ho, ja està en funcionament, però també és cert que continua havent mancances en matèria de serveis i de dotació, que pensem que cal continuar reivindicant, i en aquest sentit esta vesprada concretarem exactament quina és la proposta, però sí que avance que és una proposta positiva per a Ontinyent en matèria de sanitat pública, que és un dels serveis vitals per a la vida de les persones, i que pensem que és molt important que l'Ajuntament continuï encapçalant, que encapçale d'una manera més decidida si cap la reivindicació de les millores sanitàries que la nostra ciutat necessita.
4: Anem a la teua candidatura. Eres candidat a l'alcaldia, ja ho hem dit, des de fa una setmana, però ja ho vas fer en 2023. Què té el Nico Calabuig que es presentarà en 2027 que no tenia el de fa 4 anys?
3: Val, pues des del meu punt de vista, perquè clar, em vaig presentar en 2023 i també en 2019, per tant, esta és la tercera vegada, i diuen que la tercera va la bona, no? Per tant, des del meu punt de vista i amb tota la modèstia, tinc un recorregut de quasi 8 anys com a regidor que abans no tenia, no? En estos 8 anys hem fet de tot. Hem fet moltes propostes, hem estat plantejant una oposició constructiva, sòlida, que ara fa 3 anys i mig, més de 3 anys i mig, ja va tindre un reconeixement important per part de la ciutadania, perquè vam aconseguir doblar la nostra representació de 2 a 4 regidors i regidores i situar-nos com la primera força política de l'oposició a la nostra ciutat, superant per primera vegada el Partit Popular. No havia passat mai en la història, no? Per part del nostre projecte polític. Per tant, què tenim? Tenim un recorregut de tots aquests anys d'oposició sòlida i constructiva. Per altra banda, també considero que la gestió realitzada al capdavant de la regidoria de biblioteques en estos últims quasi 4 anys m'ha enriquit també a nivell de gestió, perquè tot i que disposava i dispose d'un pressupost molt limitat, pense que hem aconseguit demostrar que amb pocs recursos, però amb molta voluntat de millorar les coses, es pot gestionar millor. Hem aconseguit situar una programació d'animació lectora, de foment de les biblioteques públiques, de les 3 biblioteques públiques d'Ontinyent, que abans no teníem, tot i que la regidoria abans la tenia el govern municipal, no? I per tant, per a mi ha sigut una doble satisfacció en aquest sentit. I després també, pues, bueno, a nivell personal i a nivell vital, també és cert que en les eleccions de 2027, pues, tindré 31 anys, no? Ja no sóc aquell xaval de 23 anys, no? Que tal vegada per a molta gent això podia generar alguna desconfiança, pues ara també tinc un cert recorregut vital. En estos últims anys m'ha canviat molt la vida perquè he sigut pare, no? I també perquè ara treballo com a professor de secundària, i per tant això també considero humilment que aporta una sèrie de vivències que també m'han fet madurar i que també m'han fet posar els peus en terra, tindre una visió més realista, conèixer, a lo millor, més en profunditat alguns aspectes importants per a poder fer-me càrrec de la gestió d'una ciutat. I en aquest sentit crec que tot aquest camí ha fet que ara puga dir alt i clar que m'agradaria ser alcalde d'Ontinyent, que vull ser alcalde d'Ontinyent, i que m'agradaria demanar als nostres veïns i veïnes que em donaren l'oportunitat, igual que l'ha tinguda altra gent, no? En altres moments, de encapçalar el govern municipal des de l'alcaldia, perquè tenim un projecte molt clar, tenim l'equip, tenim la força i tenim tota la il·lusió per a fer-ho possible.
4: Clar, però això, i també li vaig preguntar a l'alcalde quan va estar així, una cosa és voler un canvi, evidentment, i una altra que la gent vulga que aquesta alternativa siga compromís, això ho tenim clar tots. Mm-hmm. Què vos falta per demostrar encara?
3: Nosaltres considerem, com diem, que portem una trajectòria bastant intensa a nivell de propostes, a nivell de també, no?, assenyalar i fiscalitzar tot allò que no funciona, i ara el que volem fer és anar més enllà de la gent convençuda, no? Nosaltres tenim el repte de convèncer als no convençuts. I en aquest sentit, ja hem fet pública la nostra voluntat clara de liderar una candidatura progressista, àmplia, una plataforma molt àmplia de tota aquella gent d'Ontinyent que vol un canvi, que considera que les coses es poden fer millor, que considera que l'Ajuntament pot ser una administració més propera, més eficient, i que situï realment els recursos en les prioritats per al benestar diari de la gent. A nosaltres ens agrada dir que volem canviar el model de la propaganda pel model del benestar diari de la gent. I en aquest sentit, el repte que tenim és encapçalar aquesta candidatura ampla que puga representar de manera plural a tota la gent progressista d'Ontinyent que vol un canvi, i en aquest sentit llancem també una crida a totes les forces polítiques progressistes per a intensificar un diàleg que ens porti a una candidatura que siga capaç de parlar de tu a tu, ens uneix, i de disputar l'alcaldia d'Ontinyent, perquè això és el nostre objectiu en aquestes eleccions. No ser comparsa de ningú, sinó encapçalar el proper govern municipal des de l'alcaldia.
4: Clar, perquè ho has dit tu abans, que en 2023 va passar de 2 a 4 regidors, encara que ens uneix va arribar a 11. Clar, hi ha una diferència encara molt gran. No sé si en aquests 4 anys ha donat temps a que la gent conega totes les propostes que teniu, o si teniu clar que a lo millor arribar a això sense és molt complicat o impossible i que hi ha que parlar.
3: Parlar, ho hem dit, no?, al llarg d'esta entrevista, sempre som gent disposada a parlar i a dialogar. I nosaltres considerem que hi ha possibilitats d'arribar a acords, sobretot amb forces polítiques en les quals hi ha coincidències programàtiques. Com diem, plantegem una candidatura conjunta amb les forces polítiques progressistes, i això inclou Esquerra Unida, inclou també, podria incloure també el Partit Socialista, no? S'ha demostrat que hi ha una sintonia molt gran en quant a les propostes, i nosaltres pensem que una candidatura ampla, no?, d'aquestes característiques pot il·lusionar a moltíssima gent i sí que podria arribar a disputar l'alcaldia. Més enllà d'eixa candidatura, bueno, pues és possible que també puguem parlar amb altres forces polítiques, per exemple, com ens uneix, però ens agradaria saber també quin ens uneix anem a trobar-se, no? Perquè no és el mateix ens uneix el que vota en contra de la declaració d'Ontinyent com a zona tensionada en matèria d'habitatge per a regular el preu del lloguer, per exemple, o ens uneix que ha estat defensant les polítiques del senyor Mazón i del senyor Mompó en la Generalitat i en la Diputació, que ens uneix que, per exemple, pues, diu que Mònica Oltra és un referent, o que podria arribar a acords en Compromís, o que es manifesta per qüestions importants com l'educació pública, com la nostra llengua, la nostra cultura, i per tant, en aquest sentit, la pilota està en el seu terrat, no? Ens agradaria saber en aquest sentit en quin Jorge Rodríguez i en quin ens uneix ens trobarem. Disposició nostra a parlar, tota la del món, sempre.
4: I jo crec que després, que hi ha una cosa que ens preocupa a molta gent, que és la campanya electoral, quan arriba la campanya electoral. Li vaig preguntar fa 2 setmanes també a l'alcalde quina campanya esperava. Vull que escoltes la seva resposta, a veure si estàs d'acord o no.
5: Si el soc sincer, m'agradaria enganyar-me. Espero una campanya bronca. Espero una campanya bronca perquè la societat està molt polaritzada, i aquesta polarització ve, sobretot de l'Estat, de traslladar qüestions nacionals a àmbits locals.
4: En això esteu d'acord?
3: Sincerament, no. A mi m'agradaria, Miguel, que em digueres si en este moment, si en esta entrevista ha hagut algun moment on pugues considerar alguna declaració bronca.
4: Jo pregunte, Nico, jo no opine.
3: No, a veure, la veritat és que jo sincerament pense que en termes generals, en Ontinyent, en el ple municipal, llevat d'ocasions en les quals pues, nosaltres hem considerat que s'han fet coses que no han estat bé, per exemple, en el seu moment no es va deixar intervindre a unes treballadores d'un servei essencial, com per exemple el servei d'ajuda a domicili per a les persones majors i dependents. Volien intervindre en el ple, no se'ls va deixar, va haver ahir una controvèrsia important, i nosaltres vam considerar que havíem de protestar abandonant el ple, perquè no ens va quedar una altra opció. I aquest moment, per exemple, sí que va ser un moment, bueno, que podríem qualificar de més bronc, no? Però en general, nosaltres considerem que el debat en la política municipal d'Ontinyent sempre s'ha desenvolupat centrant-se en els arguments. Mentre seguim en eixa línia, centrant-nos en els arguments, confrontant models, no?, i parlant de propostes i de què és més interessant per al poble, per a la gent del poble, jo no veig per què hauria d'haver una campanya bronca a nivell municipal, així com sí que vegem que en altres àmbits pues, n'hi ha un ambient que la veritat és que és irrespirable, i que a mi m'agradaria dir des d'ací que cada vegada és més complicat que hi hagi gent que vulgui implicar-se en política a un nivell que no siga el municipal, no? Perquè la veritat és que costa molt veure determinats debats, com es tracta la gent, com s'insulta. L'altre dia ho he de dir, no és del meu partit, però em pareix que la falta de respecte del senyor president de la Diputació, el senyor Mompó, dient llepaculs a la ministra de Ciència, Diana Morant, i dient que no val per a res, em sembla unes declaracions pròpies d'un maltractador psicològic, no? O sigui, no em sembla admissible en política. I podríem parlar de moltes altres declaracions, però per parlar de les més recents, que a mi, sincerament, em subleven com a demòcrata. I estic parlant de dos persones, en aquest cas, que cap d'elles és de la meva formació política, però em sembla que més enllà de les discrepàncies ideològiques que puga haver, hi ha un respecte personal i una humanitat que crec que mai s'ha de perdre i que, sincerament, considere que nosaltres, a nivell municipal, no hem perdut mai. Per tant, no crec que vagi a ser una campanya tan bronca, sí que crec que serà una campanya emocionant, perquè per primera vegada tot està molt obert. Per tant, puc entendre que el senyor alcalde estigui un poc nerviós, perquè és cert que serà una campanya més interessant que totes les anteriors, i crec que això es palpa ja en l'ambient, perquè n'hi ha molta gent un poc cansada, no?, de l'actual majoria absoluta, i per tant n'hi ha més emoció, però ja dic, per part nostra no serà una campanya bronca, tot al contrari, serà una campanya carregada d'il·lusió, de propostes, i sobretot per a que parlem de l'Ontinyent, que volem construir a futur entre totes i tots, perquè pense que això és el valor que hem de recuperar, la pluralitat i el respecte al que representen totes les opcions que la ciutadania ha decidit que tinguin una representació a nivell municipal. I per això crec que pot ser una campanya emocionant i il·lusionant. I de veritat, per part nostra, de bronca, res.
4: I me queda un minut, eh? Però creus realment que acabeu parlant tots i totes del que necessita Ontinyent i només Ontinyent?
3: Esperem que sí. Nosaltres posarem tot l'empeny en que així siga, com venim fent, crec que al llarg de tota la nostra trajectòria, i pense sincerament que la gent així ho coneix, ho valora i ho reconeix. I m'agradaria que totes les forces polítiques ens conjurarem en aquest sentit, perquè crec que això és una de les coses que fa que la gent s'interesse. És que en el moment en el que comencem en els retrets, en els insults i en les qüestions personals, la gent desconnecta, evidentment, perquè la política no és això. La política és una altra cosa. I jo, com a demòcrata, crec que en aquest sentit ho tinc molt clar, nosaltres ho tenim molt clar com a opció política, i crec que en general a Ontinyent pràcticament totes les forces polítiques ho tenim molt clar, així que esperem que així siga.
4: Tant de bo. Nico Calabuig, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, que vagi molt bé este curs polític que iniciem, la precampanya, la campanya, i ja parlarem més endavant de tot el que ha de vindre. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres. És un plaer sempre vindre així.
4: Gràcies, una abraçada.
3: Adéu,
4: adéu. En no res, arribem a l'una del migdia. A això hora arribarà la informació nacional i internacional, i després tornarem amb més coses que hem preparat per a este dilluns 14 de setembre, a este Hoy por Ontinyent, Vall d'Albaida.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: La crisis de Ceuta pasa factura al PSOE hasta en el CIS. Los socialistas caen 2 puntos en intención de voto.
2: Hora 14. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el barómetro de septiembre que acabamos de conocer. Es el primer CIS tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El Partido Socialista cae en favor del Partido Popular y sobre todo de Vox. La extrema derecha se aprovecha y sube casi 1.5 puntos. Guillermo Lerma, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tras 2 meses de caídas consecutivas, la ultraderecha recupera terreno y lo hace al calor del debate abierto sobre la inmigración tras la crisis en Ceuta. El PSOE es el partido que más desgaste acusa. Pierde 2 puntos respecto a la entrega anterior, la del mes de julio, aunque se mantiene como primera fuerza. Sánchez obtendría el 31% de las papeletas. El PP sube desde el segundo puesto, pero apenas lo hace 0.5 puntos, se queda con el 21% de los sufragios. Vox, como decimos, crece hasta el 15,3, Sumar cae y Podemos también recupera del 2,5% que obtuvo en julio al 3,7% del mes de septiembre.
1: Sobre esta crisis en Ceuta, os estamos contando aquí en la SER que el gobierno ha iniciado al menos 1.800 expedientes de devolución de migrantes, aunque ninguno se ha materializado por el momento. El CIS es la noticia a esta hora en una mañana marcada por el asesinato de una estudiante española de 21 años en México, donde estaba de intercambio. Las distintas facultades de la Universidad de Granada, donde estudiaba, se han celebrado concentraciones durante toda la mañana y a esta hora se ha iniciado un minuto de silencio en la Universidad de Gran Canaria, de donde era Claudia. En una de estas concentraciones está Luis Quintana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se está produciendo en este mismo instante ese minuto de silencio en esta Facultad de Ciencias de la Educación de Las Palmas de Gran Canaria en memoria de Claudia Tacoronte, la joven de 21 años de procedencia de Gran Canaria, que fue asesinada este pasado fin de semana en el estado de Morelos, en México, donde además la Fiscalía del país investiga su asesinato como posible feminicidio. Se guarda aquí, en este preciso instante, en esta Facultad de Las Palmas de Gran Canaria, donde estuve matriculada un año, un respetuoso minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte.
1: A partir de las 2 contaremos todo lo que se conoce de este asesinato y también hablaremos del último movimiento de los principales empresarios tecnológicos de los Estados Unidos. Estos han llamado a ralentizar los avances de la inteligencia artificial, un riesgo del que también han alertado esta mañana China o la Unión Europea. Escuchamos a Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión.
5: En estas últimas semanas, en estos últimos meses, pero en particular en esas últimas semanas, están mandando señales absolutamente preocupantes sobre quién controla qué y pidiendo dos grandes rivales de dos de los grandes gigantes en el despliegue de la inteligencia artificial, que se llaman fatal, pidiendo al G7 y pidiendo a las autoridades que, por favor, nos pongamos de acuerdo para que a través de esa regulación evitemos que esa inteligencia artificial acabe estando fuera de control.
1: 1:02 PM.
2: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
1: Javier Lébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En Gandía, la policía ha detenido a un pederasta que ha difundido fotos sexuales de su bebé, de apenas un año, y de su hijastra menor. Radio Valencia, Ana Durán.
7: El hombre de 39 años ya está en prisión, fue detenido tras la investigación abierta por la policía. Se habían detectado imágenes del bebé de menos de un año siendo abusado. El bebé también aparecía en otras fotos junto a esa menor de 16 años, de la que el ahora detenido presumía de haber drogado y violado. Gracias a estas imágenes se localizó el domicilio del presunto autor de los hechos. Estaba encerrado cuando lo encontró la policía dentro de un armario, incluso con los mismos pantalones que llevaba en algunas de esas fotos. La menor que aparecía en ellas es hija de su novia. El pequeño es hijo de este investigado por pederastia.
6: Mientras, el combustible para aviones sigue en plena escalada y se acerca poco a poco a sus máximos históricos. Ya está por encima de los 181 dólares por barril. Es el doble que hace un año. Edu Hernández.
8: El viernes pasado, según datos de la Patronal Mundial del Transporte Aéreo, este combustible para aviones tocó los 181,46 dólares por barril. Es un 9% más si lo comparamos con la semana anterior y es más del doble que lo que costaba hace justo un año. El queroseno, de hecho, lleva desde mediados de junio en proceso de subida continuada, en un año marcado también por haber tocado su récord histórico, superando los 200 dólares por barril en el mes de abril. La región ahora mismo que es más cara es la de Europa, donde el queroseno está de media a 192 dólares por barril.
1: Y nos quedan los deportes. Sampe, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas. El Villarreal Español completa hoy desde las 9 de la noche la quinta jornada de Liga en Primera División en la Cerámica. Con un Villarreal necesitado de puntos, llevan solo 2 en 4 jornadas y ocupan plazas de descenso frente a un Betis que ha empezado el año en gran forma, con el único tropiezo de la derrota en Levante. Entre mañana y el jueves, la sexta jornada, que se abre mañana con un Rayo Vallecano Español de nuevo en Butarque. Sigue el Rayo en el exilio. Le seguirá el Alavés Valencia, sustituto oficial todavía en el banquillo del Valencia tras el despido de Corberán. Y se cierra con el Elche Real Madrid, el el martes, la vuelta de Tchouaméni le da más opciones a Mourinho, pero en breve viene el parón por las selecciones. El portugués espera que, si es seleccionado, Francia maneje bien sus plazos de recuperación.
10: Tampoco te puedo decir lo que sería mejor para él, si hay estar aquí a trabajar con 4 o 5 jugadores, más 4 o 5 del Castilla, o sea, mejor ir a selección y tener minutos en selección. Probablemente el mejor será selección con minutos controlados. No he hablado con Zidane, pero pienso que es también un hombre con sentido común. Tengo muchísima confianza que Zidane sabrá cómo hacer las cosas bien.
9: La primera lista de Luis de la Fuente tras la victoria de la selección española en el Mundial será el próximo viernes.
1: Sampe está en manga corta, lleva una manga larga, yo creo que te sobra hoy, ¿eh?
6: Sí, es que no he estado yo muy atento esta mañana a lo que nos ha contado Jordi Calvo, que, como ha dicho, vuelve a hacer un día de verano. Hasta ahora se activan los avisos amarillos en 7 comunidades autónomas por altas temperaturas. Suben las máximas, Casal, en Galicia, el suroeste y Canarias. Destacan, por ejemplo, los 37 de máxima en Córdoba o los 36 en Toledo, Cáceres y Girona. Y además se esperan rachas muy fuertes de Levante, eso sí, en Cádiz.
1: Con esto y más, regresamos a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Hora 14.
2: Hora 14, el láser.
11: Cadena SER, Comunidad Valenciana.
12: ¿Sabías que ser un municipio smart va mucho más allá de la tecnología? También significa mejorar la eficiencia energética, optimizar la gestión de residuos, impulsar la movilidad sostenible o combatir la pobreza energética. Descubre por dónde empezar con la guía Smart City de Avaesen en thinksmartcity.es.
13: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
14: Radio Ontinyent, Cadena SER.
15: Hoy por hoy, Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
16: Una del migdia, 7 minuts. Continuem en directe en el Hoy por hoy, Ontinyent baida al baida, en este dilluns 14 de setembre ja de 2026, dic ja, perquè fa no res estàvem en agost i estàvem de vacances. És que això no pot ser. Oh, que dic que continuem a aquestes hores i anem a parlar de la coordinadora de pensionistes de la Vall d'Albaida, perquè enceta un nou curs reivindicatiu amb una cita especialment important ja marcada al calendari. Avui és 14, doncs parlem del 24 d'octubre. Eixe dia, COESPE, la coordinadora estatal per la defensa del sistema públic de pensions, ha convocat una gran mobilització a Madrid per defensar el sistema públic de pensions i reivindicar els drets de les persones pensionistes. I des d'ací, des de la nostra comarca, des de la Vall d'Albaida, ja treballen per estar allí. Avui volen saber amb quines prioritats s'afronten els pròxims mesos, per què consideren que continua sent necessari mantindre la mobilització i, sobretot, com preparen aquest viatge a Madrid, en altres coses que tenen preparades. Ens acompanyen ja Imma Penedès, que és presidenta de la coordinadora de pensionistes de la Vall d'Albaida. Imma, què tal? Molt bon dia.
17: Hola, bon dia.
16: Benvinguda al programa de nou, gràcies per estar ací. I José Antonio Rodríguez, que és el portaveu. José Antonio, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
18: Hola, bon dia. Bé, mire, a veure si fem que la gent mos acompanya en tots els actes.
16: Sí, senyor. Imma, comencem pel curs que acabem d'encetar, que estem encetant un nou curs. Parlava jo de prioritats. Amb quines prioritats arrenqueu des de la coordinadora? Què voleu posar damunt de la taula durant estos pròxims mesos?
17: Bueno, principalment, pues claro, lo que has dit, que tenim el repte del dia 24 d'octubre. Entonces, nosaltres has comencem el curs, que està de moda, tots has comencem el curs ara, vale. Entonces, avui a les 6 de la vesprada en la plaça de la Concepció, i entonces, pues nada, intentem veure que hem iniciat una rifa per intentar subvencionar un poquet l'autobús, perquè, claro, són molts diners i si no podem això. Però, principalment, també, a part de l'apoyo, que, per cert, tota la gent que ve normalment mos apoya, però el que volem és que vinguin, o sea, que subvencionar l'autobús, però ple, que vinga la gent.
16: Exacte.
17: Entonces, pues, intentar, pues, perquè quan més siguem, pues, podem migir a 20 euros o 25 euros, esperem.
16: Clar, parlem d'aixes mobilitzacions, concentracions que es fan cada dilluns, avui a les 7 de la vesprada, la Concepció, ja sabem, ja ho tenim clar, però José Antonio, com està ara mateix el moviment pensionista Ontinyent? Ha dit una cosa, Imma, que a mi m'interessa molt, que és volem subvencionar l'autobús, però volem que vinga ple, saps? Volem plenar l'autobús perquè es veja que estem mobilitzant-nos, no? Que no només que tenim un suport, que sí, que tenim un suport, però que es veja. Com està ara mateix el moviment pensionista, no només a Ontinyent, sinó a la comarca, també?
18: Sí, en realitat el moviment és de la comarca, no? A veure, ens preocupa molt el que la gent no veja la importància que té la coordinadora de pensionistes. No és a l'ús tradicional, diguem, d'altres associacions de pensionistes, on el que importa és lo lúdic, no? Així anem més per lo que són els drets socials. Drets socials que, bueno, que pensem que estan prou... que van, poquet a poquet van desapareguent, no? I no podem deixar, perquè això ha costat suor i llàgrimes, inclús sang, a molta gent que mos va antecedir, no? Per això, perquè, a més, també vegem que va ser un curs molt decisiu, perquè poden canviar molt, moltes coses. Avui, en la política nacional hi ha uns partits i tal. Nosaltres hem d'aclarir que no som polítics, però el que vegem, el que sentim, les manifestacions d'algun grup polític són molt clares, que les pensions pues, van a disminuir quan no desapareixen, que els jornals estan també perillant, que si vegem el tema de sanitat, cada vegada vegem que estan privatitzant-se més coses i que caminem cap allà. Però és que tres quarts de lo mateix en lo que és l'educació. Ens preocupa moltíssim també la vivenda. És a dir, a banda de que alguns de nosaltres podem tindre en casa fills d'hasta 30 i 30 i pico d'anys, que no és un problema que estiguen, perquè sempre qualsevol fill està, és benvingut, però crec que...
16: Sí, però no és una societat sana.
18: Sí, no ho és, no? Però així podríem seguir parlant d'això, de mil drets que teníem i que, ui, estan mermats, però és que la perspectiva no és gens agradable.
16: És que, clar, mira, hi ha una cosa que m'he fixat molt en el cartell de la mobilització del 24 d'octubre a Madrid, que ha fet la coordinadora, que ha fet COESPE. Clar, hi ha moltes reivindicacions ahir, que és un poc el que estaves dient tu, no? Però jo hi ha una que no sé si vosaltres teniu la sensació de que és real. Això que dius de que hi ha partits polítics a nivell nacional, sobretot, que depenen d'això, les pensions, que estan proposant no només... fer-les més xicotetes, sinó llevar-les del tot. Vosaltres realment creieu que això pot passar? O és un òrdago, que diu aquell, saps? És com un brindis al sol, sí. I després, quan arribem, el moviment serà tan gran que no ho sé. Parle des de fora, perquè jo estic fent broma des de fa anys, però broma que al final sempre té una cosa seria darrere, que és, no, jo no me jubilo, a veure, jo, quan arribi jo no tindré pensió, saps? No sé si això està més a prop que mai.
18: Sí, la veritat és que va ser un poc complicat realment llevar tot el que és les pensions als jubilats. Però, ojo, una cosa és llevar-les i altra cosa és reduir-les al mínim. És a dir, avui els jubilats pues tenim per això que és un tant per cent del jornal el que es cobra, en algunes bonificacions per fills, històries d'estes i coses, però la idea d'aquestes persones és reduir tot el que siga possible i després una altra molt, molt, molt important, que és el tema d'allargar el temps de, real de treball. Ha vist una imatge molt, molt... Bueno, ahir, en concret la vaig veure, on la imatge era una mà plena d'ampolles, d'haver treballat no sé, qualsevol instrument manual, no?
16: Sí.
18: I la pregunta era, evidentment, els diputats que estan en les Corts o les persones que ens representen tenen aquestes mans aixina? Evidentment no. Com no ho veuen, com no ho viuen, pues no saben lo que es estar en 70 anys damunt d'un andami, davant d'un teler o en qualsevol altra o en qualsevol altre ofici que suponga sí. que suposi un esforç físic. Entenc que moltes persones que fan un esforç mental i tal, pues també estiguen cansades i tal, però lo dit, jo no veig a una persona d'aquesta edat en demanda d'aquests oficis, no? I si em permetessis sí, una sí. cosa, damunt tenim dos coses que afegir, no? Una és que la immensa majoria, per lo que diem també alguns polítics fa poc de les no assistències a la feina, no? La immensa majoria de gent major en els seus problemes naturals pues va al metge perquè té problemes, evidentment estan causant unes baixes. I s'ha per un costat. És a dir, que a unes edats les baixes són totalment naturals, però l'altre és molt important. I és que cada puesto de faena que ocupa una persona major que hauria de tindre aquest dret a descansar, està llevant-li a un jove. Està llevant-li a un jove que està llevant-li experiència, que està llevant-li pues un sou i que està llevant la possibilitat de formar una família comprant, evidentment, el que diuen antes, una vivienda i tindre una vida més o menys normal.
16: Clar, m'agrada molt que diguis això, perquè, per exemple, Imma, parlant de reivindicacions, això que estàs dient tu, jo crec que és molt important, va més enllà de les persones que ja estan jubilades, no? Les vostres reivindicacions, perquè parleu de salaris, de brecha de gènere, dels preus dels productes bàsics que estan com estan. És important que la gent jove, i vaig a ells, entenga aquesta mobilització, aquestes mobilitzacions que feu, o la que està preparada per al 24 d'octubre a Madrid, també parla del seu futur.
17: Claro, és que és importantíssim. De fet, nosaltres estàvem plantejant de veure com aplegar un poc en els instituts ja gent un poc més major, o sigui, dir-los el que és els pensionistes, que són els que han luchat per aconseguir-ho. També jo sóc en part un poc positiva de que, vamos, si mos, això, vamos, som 8 o 9 milions de pensionistes, o sigui, que per el compte que estàs polítics, no, vamos, pense jo, o sóc jo massa optimista, però sí que és important el aplegar a la gent jove. Jo no sé on va ser que vaig dir, a veure, que per vindre a les manifestacions no necessitem ja el carnet de jubilat, que pot vindre qualquiera, perquè realment és més, el que lluitem és quasi més per el futur dels nostres fills, quasi que nosaltres, que en certa manera ho tenim.
16: I per aquesta mateixa línia, José Antonio, no sé si quan parleu de blindar el sistema públic de pensions de la Constitució, en la Constitució, si voleu dir això, què significa exactament aquest blindatge, què significaria, què voldríeu evitar que pogués passar en el futur?
18: Val, sí, hi ha diversos punts. Mira, per exemple, enguany ja portem un 4% d'IPC, bueno, tal vegada algo més, i, clar, aquestes pujades no necessàriament està, o sigui, les pujades que anem a tindre en el pròxim any no estan necessàriament pujades a l'IPC.
16: Vinculades, no?
18: Sí, vinculades, perdó. Sí que és de veres que en aquests últims anys això s'ha respectat, però recordem que en cert moment enfront a una pujada molt important de l'IPC, la pujada real d'aquest any va ser de 25 cèntims. Damunt es va tindre el descaro de enviar aquesta notícia a un operú dels jubilats en carta, on el segell era més car que el que havien pujat. Per tant, sí, ara mateix estem un poc al capritxo des que puguen això governar en cada moment, no? Per tant, seria molt important per aquesta qüestió i per altres, seria molt important que les pensions i tot el que suposa estiguera per llei totalment regulat. Tant això, com per exemple pues el tema també de l'edat de jubilació, una altra cosa per la que estem lluitant és que és injust que persones que han estat treballant més de 40 anys en qualsevol indústria i per qüestions totalment ajenes a ell, un ERE, un ERTE, mil coses, sí, sí, sí. Han causat baixa, i quan han arribat el moment de la jubilació a 65 anys no han pogut tindre el 100% d'aquesta jubilació, quan el seu historial pues era enorme. I, sin embargo, altres persones que potser han estat treballant els últims anys, els últims 20 anys, uh-huh. Me referís i tal, no tenint tant de bagatge darrere, sí que tenen dret per a cobrar
19: i equiparar un poc això, que no hi ha un desequilibri.
18: Exactament.
19: Jo també trobo, que crec que també és una de les vostres reivindicacions, que demaneu equiparar la pensió mínima al salari mínim interprofessional. Clar, perquè potser la gent no té clar la realitat que hi ha darrere d'aquesta demanda, perquè vaig a ser molt clar. Teniu pensionistes ací a la comarca amb dificultats per arribar a final de mes en el que els arriba la pensió? Teniu o no, Imma?
17: Bueno, jo concretament no ho sé, m'imagino que sí, perquè, claro, n'hi ha, sobretot les viudes, entonces estan per molt ball. És una cosa que, en certa manera, a veure, si es queda viudo l'home, ell segueix cobrant la pensió igual. Si es queda viuda la dona, es queda en, no sé si és un 40% menys, o sea que són poc injustícies. Però bueno.
19: Que això estigui passant en 2026, a mi encara... En fi,
18: digues. Sí, de totes formes també passa una cosa, sí que hi ha pensions que estan per baix de 600 euros.
19: Exacte, d'això volia parlar, no? D'equiparar un poc.
18: Exactament, entonces pensem que, a més, estem veient-ho contínuament en la tele, persones majors desahuciades perquè no poden pagar una vivenda quan porten tota una vida en la vivenda. Però no sols això, és que damunt... quan hem patit alguna crisi, per exemple, sí, lo de la malaltia esta,
19: el Covid.
18: Bueno, pues al final van ser un poc els majors en les seues pensions que van traure avant el país, no? Sencer. Però és que damunt és això, és dir, si els pensionistes tenim un jornal més o menys acceptable, pues podrem gastar, podrem comprar i podrem eixir. No sols per capricho, que també, per supost, però sinó que això suposa una dinamització de lo que és l'economia. Si hi ha diners, gastes, si no, no. I darrere, evidentment, tot lo que pot passar de tancar i coses i tal, no? Per això és molt important que sí que es mantinguin els jornals, no? I que es mantinguin les pensions conforme toca. Evidentment, també els jornals que siguin molt més alts. El jornal normal pues li dificulta que una persona puga comprar una vivenda, puga crear una família i puga
19: estar... Sí. És que és el jo crec que malauradament és el debat persistent i que la vida puja, però no pugen els jornals, ni pugen les pensions, ni puja absolutament res. Entonces és complicat estar a la vida, saps? Quan diem això de és que la vida m'atropella, t'atropella, però de deberes, saps? T'atropella de deberes. Sí.
17: Volia també referir-me, que no ho han comentat, i és importantíssim, és les residències.
19: Perfecte.
17: Les residències públiques és un problema. O sea, que, claro, n'hi ha gent major que va plegar un moment en què, bueno, hi anarà una residència d'estes en certa privades. Manera sí, les és impossible, que és que estan en quasi 3.000 euros, és clar, que clar. És que és algo que no es pot pagar. I entonces també és una de les reivindicacions. Bueno, està comentant que precisament el dia 1 d'octubre
19: sí.
17: Tenim que preparar una conferència que parlarà sobre residències públiques i serà en la Mancomunitat.
19: Perfecte.
17: I és a les 6, no?
18: Sí, a les 6.
19: Sí, a les 6 de l'estrada de la Mancomunitat, no?
17: En la Mancomunitat.
19: Sobre residències entonces, públiques, molt interessant. Exacte.
17: Sí. Molt interessant.
18: Bueno, per a puntualitzar, vindrà també una persona coneixedora del tema sí, de comissions claro. Obreres molt a donar aquesta conferència.
19: Anem al viatge, per a que la gent ho tinga clar. Com pot col·laborar, com pot comprar la rifa, què han de fer? Vinga, va.
17: Vale, doncs avui, a les 7...
19: Val.
17: Poden apuntar-se per l'autobús, per vindre i comprar la rifa.
19: En la plaça de la Concepció?
17: En la plaça de la Concepció.
19: Desprada,
17: i si no,
19: no?
17: Pues a qualsevol que mos conega per ahí, pues mos ho diu també.
19: Ja heu participat en algunes altres mobilitzacions estatals. Què aporta anar fins a Madrid que no aconsegueu amb les concentracions que feu ací? Què aporta anar allí? Què aporta anar a Madrid? Clar, imagina que és molt més gran tot, i hi ha molta més gent, i hi ha molta més força, no? Però què aporta?
17: No, dona molta energia.
19: Sí, no?
17: Sí, perquè veus tantíssima gent que venen de tota Espanya, i la veritat és que és emocionant.
19: Que bo.
17: Sí.
19: Doncs continuarem xerrant, però el més immediat és esta vesprada, a les 7 de la vesprada, a la plaça de la Concepció Ontinyent. Podreu trobar tota la informació i aportar per a poder plenar eixos autobusos o eixe autobús per a poder anar a eixa concentració del 24 d'octubre a Madrid. Vos desitge moltíssima sort, com sempre, que sempre estarem així per al que necessiteu. I tant de bo que quan tornem a parlar d'ací no molt de temps, em diu, Miguel, te'n recordes d'això del salari? Pues mira, s'ha fet o estem en camí de fer-ho. Que això sempre serà una bona senyal. Moltíssimes gràcies als dos, que vagi molt bé.
17: Ojalà que siga així.
19: Moltes gràcies. Gràcies, adeu.

0: Una del migdia, 29 minuts, i arriba a l'estudi de Ràdio Ontinyent Ser una persona pegada a un mòbil perquè està fent fotos, no para i no sé què va. Ai, Dios mío. Clara Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Ja saps que m'agrada fer algun vídeo,
0: sí,
1: fer alguna història, alguna foto.
0: Sí, què està fent ara? Què has fet? Un vídeo? Que has fet
1: però després se me l'oblida pujar-ho. Estava fent sí, un vídeo...
0: Sí, de veres, fan moltes coses, però...
1: Ja, després me s'oblida. Estava fent un vídeo dual.
0: Dual?
1: Sí, estava gravant-te a tu,
0: València,
1: però que no m'has fet ni, no m'has fet ni cas, que estava saludant-te.
0: Ah, és que
1: no,
0: jo estava així, sí,
1: ja,
0: estic,
1: la
0: estic molt liat.
1: I estava gravant-te a tu i al mateix temps a mi.
0: Ah, doncs pues fes-ho ara, fes-ho ara. O sigui, un vídeo dual d'este. I això per què val el vídeo dual, això? Com es fa? Bueno, ja em dirà. Mare, diu quantes càmeres té el teu mòbil?
1: Sí, per tot jo li poso captura dual.
0: Però si
1: entonces,
0: és que
1: estàs gravant-te això... tu en la principal i estic jo en xocotet, així al costat.
0: Ah, molt bé.
1: Vale,
0: ja està, ja està gravat.
1: Vinga, va. Ara després ho penge.
0: Visca la ràdio. Va. Què tenim avui? Parlem d'intel·ligència... Bueno, ho hem comentat a la picadeta este matí, que en cap de setmana portem d'intel·ligència artificial,
1: Mm-hmm.
0: Jo al principi em vas dir, ui, quin susto, i després dit, que arribi ja. Per favor, vinga, compta'm coses.
1: Sí, perquè si heu vist, heu escoltat les notícies, heu vist les notícies, heu llegit notícies...
0: Sobretot escoltar.
1: Sobretot escoltar. Pues ha sigut una notícia de que la intel·ligència artificial va exterminar-vos.
0: Sí, temàtiu.
1: Però pronte.
0: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, jo pensava que seria tard.
0: No, abans de que acabi esta dècada.
1: Sí, en el 2030. A
0: si
1: mi
0: comptem
1: mal.
0: 2030,
1: mal.
0: Jo crec que serà 2029. Jo vaig pensar al principi, pues mira, no, no me ve bé, però dic, mira, o sea, que sé.
1: Ja estaria.
0: Jo m'ho vaig... Acabemos, ¿cuál es tu punto
1: antes? Si s'acaba, pues acaba, jo no patís ja.
0: No, perquè després no patiràs, o sea, si no estem... Jo sempre dic, quan jo no estàs, ja tu no patís.
1: Da igual, jo...
0: La gent que queda igual, sí, però tu no.
1: Es m'ho passa també, en esta vida, que si s'acaba, pues
0: acaba. Bueno, és de veres, demà no. Deixeu-me un parell de setmanetes, a veure si arreglo les coses. I me'n passe millor.
1: D'algunes de cap de setmana,
0: menys. Claro, però... Clar, per a tindre un bon record. Si no...
1: Clar, jo me'n vinc...
0: Jo què sé.
1: Sí. Pues bueno, pues
0: bueno,
1: és que...
0: Ixa,
1: vinc a contar-te ixa notícia, perquè si n'hi ha algú que encara no s'ha enterat d'ixa notícia, però vinc també a contar-te dos notícies bones, ¿vale? Començo per les dos bones i després acabem en la roïn, així no me'n vaig.
0: La roïn primer.
1: La roïn primer?
0: Sí, clar, així no te'n vas amb bon sabor de boca.
1: Vale, pues bueno, que va eixir gent, una persona que treballava, que era investigador dins
0: Anthropic,
1: de Anthropic, que és la de Cloud, diguen que la IA, pues lo més segur que acabaria exterminant-nos abans del 2000.

0: No saben cómo acabará Exterminamos. No va a ser rollo Terminator.
1: Pero puede ser.
0: Vale. No, o sea, va a ser un rollo que estarà ple de robots i vindran a exterminar...
1: No, però podem bloquejar tot el sistema informàtic del món, de tal...
0: Claro.
1: I a fer-lo.
0: Això és el que no saben, no. ¿Vale? I es plantegen diversos escenaris com, pues això, que sistemes molt més capaços que els humans en programació, investigació o ciberseguretat, pues no puguem controlar-los, atacs informàtics a infraestructures crítiques, pues un gran apagón,
1: molt apagón.
0: Saps?
1: A tope de apagón.
0: O IES autònomes que puguen copiar-se, ocultar els seus objectius, resistir-se a ser apagades. Això és el que, una de les coses que més por es fa és que agarren autonomia i que tu vulguis apagar-la i no s'apague.
1: Bueno, l'altre dia vaig escoltar jo... És que, clar, és que ja escoltem notícies del rotllo de... Una IA s'ha escapat i ha anat a parar als arxius de... Una IA s'ha escapat.
0: Ja. Yeah.
1: Vull dir... ¿De qué estén parlant?
0: Claro. Entonces, per exemple, el CEO de Anthropic ja porta temps advertint que necessitem moltes més garanties de seguretat a mesura que els models es fan més capaços, són més intel·ligents. I és el que s'està intentant, no? Que lo... Bo, entre cometes, anava a dir és que s'estan donant tots compte i que estan tots posant-se d'acord i el que estan animant, que és una de les coses que, bueno, els eixos CEOs estan dient que, per favor... Votem a gent que crega en aquesta seguretat, que pose línies per a...
1: Pues mira, trampa ixe dient que no tenen ni idea, sinó que està molt bé això.
0: Vale. Clar, el que estan dient estos empresaris, no? Perquè al final ells tenen el poder,
1: sí,
0: estan
1: clar,
0: dient,
1: vale,
0: nosaltres desenvolupem i anem a desenvolupar una seguretat, però necessitem que els governants i la
1: que
0: gent
1: legislen.
0: Sàpia exactament això de què va, que legislen i que votem a gent que tinga cap... ¿Vale? A ni si digue no ells. Bueno, Elon Musk no ho ha dit.
1: No,
0: però el resto de...
1: Estem parlant de gent en cap.
0: Que
1: I, no,
0: diguent...
1: I no de volumen, eh?
0: I pelazo.
1: I pelazo,
0: però estan dient que això, que per favor, estan advertint d'aquestes coses, no? Que més control i més seguretat, perquè pues això està complicant-se un poquet.
1: Doncs ja tenim la mala notícia, ja està. No parlarem més d'això fins que arribi, pues això, la IA que s'ha escapat i arribi així a l'acer i ens fastidi tots els sistemes. Bueno. No.
0: Bones notícies, vale, vinga, les bones. Pues mira, n'hi ha una intel·ligència artificial que podria haver resolt un dels grans problemes de les matemàtiques. I és que... Sí, n'hi ha un problema que es diu Navier-Stokes, o Stokes... en
1: Stokes.
0: Castellà, Stokes, sí, sí. Tu vols Stokes? Pues Stokes. Bueno, no anem a explicar de què va, perquè són equacions, podríem estar hores, podríem perdre a la meitat dels oients, a més jo no ho explicaria
1: no,
0: del tema de matemàtiques.
1: No ho expliquem perquè no volem tampoc, saps?
0: Tu les matemàtiques bé, jo
1: home,
0: les matemàtiques
1: regular. Claro que sí.
0: Bueno,
1: tinc
0: pues...
1: un amic que diu que 1+1=7. Vinga, va, tira.
0: Bueno, pues aquestes equacions serveixen per a descriure molts com es mouen els fluids, ¿vale? I quan dic fluids, dic l'aire, l'aigua... Per exemple, estos problemes matemàtics, ¿vale? Poden servir per a estudiar com circula l'aire al voltant d'una ala d'un avió, com es comporten les corrents marítimes, el moviment de l'atmosfera, turbulències, etc. Bueno, pues estan intentant resoldre's des del segle XIX. I el problema és que hi ha una qüestió matemàtica fonamental relacionada amb elles que ningú ha aconseguit demostrar. De fet, és un dels famosos problemes del mil·lenni, que
1: sí,
0: són
1: sí.
0: 7 problemes matemàtics considerats tan complicats que hi ha un premi d'$1,000,000 per a qui resolgui algun d'aquests problemes. ¿Vale? Però, de moment, els humans encara no havien pogut. Bueno, pues, OpenAI ha creat un sistema d'agents d'intel·ligència artificial, de 10.000 agents d'intel·ligència artificial, treballant tots al mateix temps. Han estat treballant durant 88 hores seguides, sense menjar, ni beure, ni anar al vàter, ni res.
1: Els que poden.
0: I d'aquest procés ha sigut una possible demostració del problema. No podem dir encara que la intel·ligència artificial ha resolt definitivament aquest problema perquè necessiten que els matemàtics ara ho revisen. Vale. La empresa ha renunciat als diners, no vol el milió d'euros, simplement volia intentar resoldre-ho. Vale?
1: A mi això sempre m'ha paregut una barbaritat, perquè... I després tinc diferents preguntes, no per a tu, però en general, amb aquesta història.

0: clar, els problemes del mil·lenni, perfecte. Ja arriba algú, imagina't que és una persona que no és la IA i troba la solució al problema.
1: Sí.
0: Val. Si portem des del segle XIX,
1: sí,
0: sense tindre la solució, com van a dir, ah, pues sí, és esta, si no l'hem trobada abans? Saps el que vull dir?
1: Sí, sí, sí, sí. Com algú diu,
0: com
1: era
0: algú
1: esta?
0: Diu, ah, sí, pues era esta. Pues era esta o no.
1: Ui. És igual a cero.
0: Si, por, clar, si porten des del segle XIX...
1: Ja,
0: buscant-la.
1: Sí, sí, és supercuriós. I si jo també llegint la notícia, escoltant la notícia, també bueno, vaig dir, ostres, com arriben...
0: Ja de l'IA és possible que l'hagi trobat.
1: Sí, de fet, n'hi ha alguns matemàtics que porten anys investigant que han dit, val, però la IA no va a cobrar-ho, li han dit, l'empresa ha dit que no, perquè, clar, ella el que fa és que estos investigadors porten anys, pues, un investigador que fa, agarra el que ha resolt o el que ha començat a fer una persona, no?, i segueix desenvolupant este problema, intentar trobar la solució, vull dir, no és algú que arribe i no té res, no. Ja, ja, ja. Hi ha unes dades, hi ha unes equacions, etc. Mm. Bueno, pues, els matemàtics han dit, ja, però és que la IA ha agarrat tot el que nosaltres hem desenvolupat i ho ha fet un mix ahir, no? Ha fet una barreja i ha intentat trobar una solució i han dit, ja, però igual que vosaltres estàveu fent, no? Perquè ja n'hi ha estudis i
0: sí,
1: ja n'hi ha
0: sí,
1: documentació.
0: Clar, és que tot això ve d'un humà.
1: Correcte, de molts humans.
0: De molts humans.
1: De molts humans. Entonces, bueno...
0: A més de veres, que això és explotació d'IA, saps com t'he dit? 10.000 persones, ahir 88 hores, això és explotació.
1: 10.000 agents. Pues bueno, ara el que estan fent és revisar-ho els humans, a veure si realment ha arribat a aquesta solució, ¿vale?
0: Volem. I segona notícia, vinga.
1: Bueno, de les matemàtiques a la medicina. Google ha creat una espècie de mapa del nostre ADN. Què vol dir això?
0: Això no estava, ja.
1: Sabem que el nostre ADN està format per milers de milions de lletres, ¿vale? I de vegades el canvi d'una xicoteta lletra pot provocar i afavorir una malaltia. Pues bueno, ha creat Alpha Genome Atlas, que conté prediccions sobre aproximadament 9.000 milions de possibles canvis d'una sola lletra de l'ADN. I això per a què serveix? Pues bueno, serveix per als investigadors perquè tinguin una ajuda per analitzar i prioritzar, vale, diferents possibilitats.
0: No?
1: Correcte. I de lo que es tracta és que puguen trobar una variant i preguntar-se, vale, què podria passar si esta lletra de l'ADN canviara? I veure quin és l'efecte molecular que podria tindre i així, per això, investigar malalties genètiques i entendre millor per què apareixen les patologies i trobar un nou tractament.
0: Molt bé, molt bé. Això m'agrada, veus? Aquestes coses... Ui, lo del problema... Tant de bo. Però lo de el mapa genètic crec que és molt interessant perquè portem, escoltant des de fa molt de temps, que és de veres que quan arriba aquesta gent i canvia aquesta lletreta, pot ser devastador per a una persona i per moltes persones, no?
1: Correcte, per a tota la família, vull dir, perquè genèticament canvia.
0: I si es pot treballar en investigació abans de que passe, la previsió de sempre, doncs jo crec que és una molt bona notícia. Que bé. Alguna coseta més? Alguna notícia bona, dolenta, regular?
1: Jo crec que ja ho
0: tenim
1: estes
0: bé,
1: tres,
0: no?
1: Pa començar el dilluns, pa començar la setmana, jo crec que estaria
0: però
1: ja.
0: Però m'has dit que la setmana que ve coneixerem Amparo. Qui és Amparo?
1: Amparo i Jaume. Bueno, ja més. La setmana
0: no,
1: que ve...
0: No, però no m'ho digues tot, val? Jo et pregunte i tu dixeu... La setmana que ve què?
1: La setmana que ve tinc una entrevista molt especial. I més d'Amparo i Jaume i alguna persona.
0: Gràcies, Clara Soler, per este spoiler que anaves a fer de la secció de la pròxima setmana d'intel·ligència artificial per a tots els públics. Adeu, Clara.
1: Ah, tengo mi riu.
0: Sí.
1: Adeu.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3:20, donem inici al nostre ser deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida, on cal parlar de la victòria de l'Ontinyent 1931 per la mínima front a l'Atlético Saguntino. Som un poc més de 840 socis. L'ambient a Ira Clariano és espectacular. Anem a escoltar els protagonistes al llarg del nostre programa. Avui és un dia on anem a fer un poquet de repàs a resultats, a les classificacions, què ens ha deixat el panorama poliesportiu, i com sempre buscarem dos protagonistes al llarg del nostre programa. Un d'ells serà Javi Richard, el nostre col·laborador, per fer un poquet d'opinió i d'anàlisi d'eixa victòria de l'Ontinyent, la primera de la temporada, i amb un ambient molt, molt bo. Tot això i més ho anem a comentar en una estoneta, en 20 minuts, perquè a partir d'ahir, fins a les 4 de la vesprada, donem inici al nostre Ser Deportivos. Us espere, eh? Fins ara.

0: Tomás Marín.
1: I comencem amb aquest repàs ràpid de resultats. On tenia 1961, Atlético Saguntino 0, Atzeneta 0, Eldense B 0, Calpe 3, Benigànim 3, Llutxent 3, Vall dels Alcalans 2, victòria a domicili per al conjunt de Roberto Carlos, Algemesí 4, Deportivo Ontinyent 0 i l'Oliva 2, l'Olleria 1. En la Lliga Comunitat Valenta, derrota del Deportivo Ontinyent 7-2 a casa de l'Odissea, a Castelló. Aquests són els resultats que es deixen al cap de setmana. Després farem balanç, perquè avui és dia de parlar de l'Ontinyent 1931 amb Rubén Sanz, el seu entrenador, i amb Javi Richard, com sempre, amb la seva opinió. Però, per altra banda, també hi ha molt de protagonisme per al poliesportiu, perquè ja han conegut el primer resultat del primer partit de pretemporada de l'ESET Ontinyent. Primera victòria davant el Tavernes Blanques, 74-85. Primera prova del curs per al conjunt de Carles Bonet després de les primeres setmanes de treball. Ara tocarà el pròxim partit, este cap de setmana, el 9 de setembre, davant el Burjassot al Fernando Rubio. És a dir, debutem a casa. Debutem a casa. Bueno, el que no debuta finalment és Ivan Esparza. El pilotari ontinyentí encara arrossega molèsties del seu muscle i avui a les 6 i mitja a l'espada trinque de Xeraco debutarà l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent a la Copa Caixa Popular Prou, però estarà format per Salelles i per Brisca. S'enfrontaran a Bercher i Tonet Quart, equip de l'Ajuntament del Genovès, 6 i mitja a l'espada al trinquet de Xeraco. Per altra banda, us contem que Ontinyent va acollir diumenge el Gran Premi Familicàs de Ciclisme Base amb la participació d'escoles de tota la província. L'Escola de Ciclisme d'Ontinyent va destacar amb diversos podis i victòries. Entre els resultats, Jaume Beneito va guanyar en infantils i Hugo Felipe en alevis de primer any. També van pujar al pòdium Vera Mollà, Nicolás Sanz, Alejandro Pulgarín, Matías Mestre i Eric Mollà, entre altres corredors locals. La jornada es va disputar a les instal·lacions de Family Cash amb molt d'ambient i la presència del regidor d'esports, Ferran Gandia. I tanquem recordant-los que David Martínez i Maribel Caro han sigut els guanyadors absoluts de la Volta a peu de Llutxent 2026. En esta nova prova del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. Ens anem ja a contar-los quins han estat els resultats d'este cap de setmana.
0: Ser Deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida.
2: Ella ja, ella ja, ella ja, ella ja, ella ja.
0: Tomàs Marín.
1: I comencem parlant del grup 6 de Tercera Federació, jornada número 2 de la temporada. Utiel 1, 0, 1. Llevan B 0, Buñol 0. Atlètic Club Torrellano 1, Torrent 2. El Torrent donarà de què parlar esta temporada. Torrevieja 0, Baiduixó 2. Espanyol de Sant Vicent 2, Hèrcules B 2. Atzeneta, empat sense gols davant el Dense B al Regit. I Ontinyent 1961, 1, Atlético Saguntino 0, gràcies a ese gol de Alejandro Roz en la segona part al Clariano. Villarreal C 2, Roda 1 i Crevillente Deportivo 2, Soneja 2. Pel que fa a les classificacions, el Torrent és líder amb 6 punts, també co-líder és el Villarreal C amb els mateixos. Segona posició per al Villarreal C perquè fa la diferència de gols. Tercera per a la Vall d'Uixó, quarta per al Crevillent Deportivo, cinquena per al Buñol, novena per a l'Ontinyent 1931 amb 3 punts, posició número 13 per a l'Atzeneta amb 1 punt. En descens, amb 1 punt el Soneja, amb 1 punt el Jove Espanyol de Sant Vicent i amb el compte a 0 l'Atlètic Club Torrellano. Pròxims partits per a l'Ontinyent 1931, contra el Llevant B, a la Ciutat Esportiva de Llevant, a Buñol. I la Geneta visitarà el camp de Sant Gregorio, a Torrent. Partits complicats per als equips de la Vall d'Albaida este pròxim cap de setmana. Ara bé, en la Lliga Comunitat Grup Sud, un poc tristos pel Benigànim. Ara us conte, perquè el Rayo Vallecano va empatar a 0 davant l'Olímpic, el Tàder va guanyar a domicili al Redovan 0-2, el Xàbia va golejar 6-1 al Santa Pola, el Novell de Unió Cabregol va guanyar a domicili 0-2 front l'Almoradí, Independiente Alicante 1, Benidorm 2, mateix resultat en el Tavernes de la Vall d'Alzira, victòria per a l'equip del Luis Suñer Picó, Gandia 2, Alberic Sucemart 2, va tindre que remar de nou el Gandia per emportar-se un punt, i el Benigànim, que anava guanyant 1-3 al descans, finalment va rascar un punt del camp municipal de Calpe. Calp 3, Benigànim 3. Líder és el Tàder, 6-6. Co-líder també el Novell de Unió Cable World, el Benidorm i l'Alzira. De primera al quart, ho s'ha comptat amb 6 punts. El Benigànim, posició número 11, amb 1 punt. El descens, Tres equips que han sumat 0 punts. L'Independent Alicante, el Tavernes de la Valldigna i el Redovana. Pròxim partit del Benigànim a casa afronta el Novelda Unión Cabrewolf. Serà un partit complicat per als de José Manuel Rueda. Per altra banda, en la Lliga Autonòmica Valenta, en eixe grup únic, 7-2, va guanyar l'Odissea al Deportivo Ontinyent Femení. Un Deportivo Ontinyent Femení que és penúltim i encara no ha estrenat el seu casiller de punts. Pròxim partit per al Deportivo Ontinyent a la Puríssima afronta la Unió Femenina de Manises. I a la Primera Valenciana, diversos resultats yin y yang per als equips de la Vall d'Albaida. En aquest enfrontament de divendres, el Llutxent va guanyar 2-3 al Pep Cerveró del Reial de Gandia a la Vall dels Alcalans. 2-3, 6-6 per al conjunt de Roberto Carlos. L'Alcúdia 2, Racing del Gemesí 0, Promeses Sueca 2, Muro 0, el Gemesí 4, Deportivo Ontinyent 0, el Joan Girbes del Gemesí, Catarroja 3, Llosa 2, Carcaixent 2, Enguera 0, Contestano 3, La Font d'en Carròs 3, l'Oliva va guanyar 2-1 a l'Olleria, una Olleria que va aconseguir empatar el partit, va aconseguir posar-se 1-1, però finalment el conjunt d'Oliva va aconseguir la victòria. El Llutxent és segon, no és líder per la diferència de gols, però té els mateixos punts tant com l'Alcúdia com el Promesa Sueca. Estes equips que estan al cap davant de la classificació. L'Olleria és penúltim amb 0 punts i el Deportivo Ontinyent també és cuer amb 0 punts. Pròxims partits, Deportivo Ontinyent, Vall dels Alcalans, Llutxent, Carcaixent i l'Olleria Contestano. Per altra banda, a la nostra Copa us podem contar que el Castelló de les Jarres va caure 1-2 front a l'Alcúdia de Crespins. Bona actuació del conjunt de David Fenollar. La Gelo va guanyar 0-1 a l'Atlètic Muro a la Llometa. El Montaverner va caure golejat a casa davant el Canal 0-4. L'Albaidense va golejar, no va ser a l'Agullent. El Banyeres va guanyar el derbi de la Serra de Mariola 3-2 i el Simat va passar per penals davant el Quatretonda en un partit que va quedar finalment en 1-1. Però ja per tancar aquests resultats i per tancar aquesta anàlisi dels partits de la nostra comarca de la Vall d'Albaida al llarg d'este cap de setmana, volem contar-vos que comença este cap de setmana la segona i tercera valenciana. El Bocairent visitarà Benetússer, jugarà contra la Unió Benetússer Favara, i per altra banda, la tercera valenciana grup 10, tenim un Alcúdia Crespins B, Atzeneta B, Alcoyano B, Ayalo, Agullent Albaidense, Montaverner, Quatretonda. I en el grup 11 tenim un Rotova B, Castelló de les Gerres. Us recordem que l'Olleria la Vall d'Albaida va perdre 1-0 front al Castillo de Requena i és cuer en el grup 14 de la tercera divisió de futbol sala. Pròxim partit front al Pusol, al Poliesportiu Municipal de la Solana. Tots els resultats, tots les classificacions, els pròxims partits també esmentats, agafem aire i ens centrem en el partit d'ahir de l'Ontinyent 1931 front a l'Atlético Saguntino. Va a conseguir la primera victoria de la temporada el equipo de Rubén Sanz.
3: Empieza la semana con el sabor de casa. En Borinot Bistró te preparamos platos de cocina tradicional cada día.
4: Ven a comer aquí o llévatelo a casa.
3: Fideuá, paella valenciana, pimiento relleno, arroz al horno. De lunes a viernes de 1:30 a 3. Haz tu pedido y reserva tus platos desde las 9 de la mañana en el 678-42-2240.
4: Borinot Bistró, Plaza Mayor 4, Ontinyent.
0: Ser Deportivos Ontinyent La Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: L'Ontinyent 1931 ja sap el que és guanyar aquesta temporada i ho ha fet el Clariano davant un dels rivals més exigents del grup. El de Rubén Sanz s'han imposat per 1-0 a l'Atlético Saguntino gràcies a una diana de Roz en el minut 64, en una vesprada en què l'equip ha sabut patir, especialment en els últims minuts, per assegurar els 3 punts. El partit ha començat amb un Ontinyent més decidit. En el minut 5, Trují ha posat una bona centrada que Jorge Ruiz no ha pogut rematar amb comoditat des de l'àrea. Els visitants van contestar amb un xut desviat de Magariño, però els de Rubén Sanz han anat guanyant metres amb el pas dels minuts. Jorge Ruiz ha sigut un dels protagonistes de la primera part. Primer ha vist la groga i poc després ha deixat una de les millors accions del partit després de regatejar dos rivals i posar una centrada que ha acabat rebutjant la defensa del segon tiró. També Iñaki Pardo ha tingut una bona oportunitat de cap després d'un córner servit per Truji, però la pilota se n'ha anat per damunt del travesser. El segon tiró ha tingut la seva ocasió més clara abans del descans, amb un córner al segon pal que Juanvi Muñoz va resoldre amb una gran intervenció. I encara más de marxar als vestidors, Jorge García va provar fortuna amb un xut després del rebuig d'una falta que va atrapar el porter visitant. Amb el marcador sense gols, es va arribar al descans en una primera part igualada, però amb les ocasions més clares per a l'Ontinyent 1931. La segona meitat va començar amb més ritme. Juanvi va haver d'intervindre de nou davant un xut creuat del Saguntino, però l'Ontinyent va respondre ràpidament amb una contra que va acabar amb un xut d'Antonio Moreno, també parat pel porter. I enmig d'aquest domini local va arribar una de les accions més polèmiques de la vesprada. En el minut 61, Antonio Moreno va caure dins de l'àrea després d'una acció que l'Ontinyent va reclamar com a penal. L'àrbitre no va assenyalar res i Rubén Sanz va veure la targeta groga per les protestes. Tres minuts després, va arribar el moment que buscava el clariano. Roz va aprofitar l'acció ofensiva de l'Ontinyent i va enviar la pilota al fons de la porteria després d'un retruc en el minut 64. Gol 1-0 i esclat del clariano. Amb l'avantatge, l'Ontinyent va fer un pas avant i va tindre ocasions per a sentenciar. Osoro va provar el xuto després d'una deixada de Carlos Mas, però el porter del segon tiro va evitar el segon. El problema va arribar en el minut 79. Jorge Ruiz, que ja tenia una groga, va veure la segona i va deixar l'Ontinyent amb 10 jugadors. Es va tindre que resistir. Els minuts finals van ser de patiment, amb el Saguntino buscant l'empat, volcat en l'àrea rival, però Juan Vila i defensa van mantenir l'equip dins del partit i en el minut 87 un xut visitant va eixir fregant el pal. Aquest ha sigut un golaç. L'àrbitre va afegir 7 minuts, però no tenien va poder resistir. Victòria per 1-0, primer triomf de la temporada i primera alegria per al clariano. El gol de Roz va donar 3 punts a un Ontinyent que va saber patir i competir, mantenint la porteria 0 i també, com no, com bé us comentava, patir quan tocava. Aquests primers punts són una realitat. Aquesta és la valoració de l'entrenador després del partit, de Rubén Sanz.
5: Estamos muy contentos porque creo que ha sido un partido muy completo del equipo ante uno de los mejores rivales de la categoría, por no decirte el mejor. A mí el Saguntino me parece un equipón, la verdad. Y bueno, creo que hemos hecho un partidazo, creo que ha salido el plan de partido, todo lo que queríamos hacer lo hemos hecho. Creo que hemos generado un poquito más que ellos, es un partido de tú a tú, pero creo que bueno, pues al final hemos estado un pelín mejor en las áreas.

0: partidos de que te estás jugando eliminatorias de Copa, luego estás jugando contra grandes equipos de la Liga, pues como fue el Levante, como ahora es el Ontinyent, el otro día contra el Copa contra el Torrente. Entonces, pues hoy no te han dado las fuerzas, es así de claro, no has estado bien y no hay más excusa que a medio gas no eres capaz de ganar. Lo que nos ha faltado es fluidez, lo que nos ha faltado es frescura de pensamiento, nos ha faltado ese flow de otras veces que se generan acciones muy buenas. Pues hoy sí que has generado tres, cuatro acciones peligrosas al final, pero te diría más por demérito del rival y porque estaba con 10 que por mérito nuestro. Nosotros no hemos sido nosotros y ya te digo, no creo sinceramente que hoy hayamos estado todos los finos que teníamos que estar.
1: I amb la crònica del partit feta, toca anar a contar-los quina és l'opinió del partit. Sincerament, vam veure un Ontinyent 1961 ben plantat des del primer minut de partit, amb un plantejament clar que escoltàvem feia una estona de la veu de Rubén Sanz, votar a la pressió quan arribava el valor als defenses en l'inici de la jugada del Saguntino. Cal destacar que l'Ontinyent va començar el partit amb ritme, va començar el partit amb intensitat, van veure nous jugadors com poden ser Iñaki Pardo, que va tindre un nivell molt, molt bo, sobretot en valor i en atac, perquè va ser, es convertia de defensa central a número 6, a centre defensiu, per a treure la pilota, per ser un enganxe de la defensa ontinyentina. Van veure la suplència de Pau Sanchis per el propi Iñaki Pardo, van veure que Antonio Moreno va ser titular, van veure que Truji va agarrar aquesta zona que Morrets va deixar per lesió. Van veure també a la graderia del Clariano a Nacho Pla. Ara li preguntarem a l'entrenador què és el que ha passat també amb Nacho Pla. A Ximorrets també li preguntarem, com no, al propi Rubén Sanz. Però van veure un Ontinyent que en els primers 45 minuts li va costar arribar. Sabem massa bé que l'Atlético Saguntino encara tenia forces per damunt. Veiem un Ontinyent que patia de vegades, sobretot en valor i en circulació. No era capaç de trobar passes clars. Encara que si formaven la jugada des de les bandes, tant la de Jorge Ruiz com la de Truji, els balons arribaven a l'àrea i arribaven amb perillositat. Veiem un Ontinyent molt decidit, un Rubén Sanz també molt clar en les indicacions, veient també que el propi Juanen de vegades anava un poc perdut, sent aquest mig centre escorat a la banda esquerra, però clar està que no és la seva posició i cal tindre això en compte, encara que el bo de Juanan va acumular més de 50 minuts durant el partit. Va veure un Roz que al principi li va costar molt en el que fa la pressió, però després es va refer bé en el partit, sobretot en la segona part, on crec que l'Ontinyent va posar una marxeta més. Una margeta més que va fer que tot canviara en la segona part. Va ser una segona part on el conjunt d'Ontinyent va guanyar més duels, va guanyar més segones jugades, va començar a agafar més tacte amb el valor i es va veure molt més còmode, sobretot en les posicions d'atac. Pel que fa a la defensa, Micó, Jorge García, el propi Iñaki Pardo, els laterals tant Truji com Jorge Ruiz, amb dos carrilers, van fer un treball impecable tant en defensa com en atac. L'Atlético Saguntino no va poder fer molt excepte ixe valor parat en la primera part, que es va donar un bon esglai. Una sensació molt positiva, en conjunt l'equip va estar molt bé, va traure molta qualitat en moltes jugades. Sorpreses com les de Pulsera i Jorge Ruiz alegren al Clariano, i molt, perquè són dos jugadors que van traure els soles del públic cada dos per tres, Pulsera molt de criteri amb el valor i Jorge Ruiz amb un desparpajo i un descar espectacular. Feia temps que no es veia aquest descar en el Clariano. I amb un nivell molt, molt positiu, pel que fa als jugadors. Andreu en la seva línia també. Vam destacar, bueno, podem destacar també Antonio Moreno, que sempre que va tocar el valor va crear perill, inclús va provocar un penal que l'àrbitre no va xiular, després de que l'actuació arbitral no fora la més correcta, anem a arribar a dir. És molt difícil ser àrbitre, està clar, però cal dir que la balança no estava molt decantada en moltes jugades. La de Jorge Ruiz, desconec si és segona groga o no és segona groga. Ho desconec completament, encara que al meu parer en directe no em va aparèixer. Les sensacions són molt positives perquè és el primer partit a casa, això enganxarà a tothom i a més vull donar-los una dada si en primícia a Radio Ontinyent, si a la SER, i és que en aquests moments som 850 socis aproximadament i això és importantíssim i cal donar-li enhorabona ben gran a tota l'afició i a tota la gent que va acompanyant el Clariano. Per cert, un detall molt bonic va ser ixa treta d'honor per a Paco, el president de la penya de la Torreta, ja saben, malalt delta, i

0: ixe detallet malalt de la, disculpen, ixe detall tan bonic que van tindre els subcondicionats del 1931, els quals van fer, van realitzar un tifo, una pancarta, donant ànims a l'aficionat ontinyentí, a Paco. També els donem des d'ací. Una abraçada molt, molt forta. Donem l'enhorabona a tothom, perquè va ser una vespre de Clariano que se trobava a faltar. Va ser un partit molt complet de l'equip, encara que al principi, sobretot en la primera part, tinguérem algun eslai que altre. Però clar està que este ontinyent ha mostrat grans coses. Ha mostrat que ixos dejes que van tindre en el partit davant del Roda s'han convertit en pros. Hem passat d'un contra a un pro en molts aspectes dels partits i del partit respecte si fem un balanç entre el Roda i l'Atlético Saguntino, i crec que és algo que tenim que tindre tots i totes en compte, que aquest ontinyent 1961 té un poder de resiliència molt, molt alta. Agafem aire i saludem a Rubén Sanz, l'entrenador.
1: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
2: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
1: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
2: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
1: O sea, que no es un regalo.
2: Es una publicidad que dura todo el año.
3: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019 637-720-019.

0: ya llaman arqueros.
1: Ser deportivos, Ontinyent, la Baida Albaida.
0: Capital de negro.
1: Tomás Marín.
0: Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá.
2: Reta final del nostre Ser Deportivos Ontinyent a la Vall d'Albaida. Com no, contents pels resultats que ens ha deixat el cap de setmana, però com bé saben, este dilluns està marcat per aquesta actualitat més propera de l'Ontinyent 1931. Acabem d'escoltar este postpartit que ha realitzat així a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser, Rubén Sanz, entrenador de l'Ontinyent 1931. Cal estar contents en molts sentits. Guanyem el primer partit, ho fem a casa, crec que enganxem-hi molt a l'afició, que era algo que venien demanant al llarg d'aquestes últimes setmanes, sobretot abans de l'inici de la competició lliguera. I crec que aquests contres que van trobar en el partit del Roda ens han convertit en pros. Us parlo de l'efectivitat, van tindre alguna altra oportunitat, però vam aprofitar una d'aquestes amb aquest gol de Roza al voltant del minut 70 de partit aproximadament, i també, com no, vam aconseguir mantenir aquesta porteria a zero, encara que l'Atlético Saguntino es va donar algun eslai que altre, que com bé saben en el món del futbol, en aquesta categoria i contra aquests equips de la comarca del Camp de Morvedre, doncs és el més normal del món. Crec que la lectura té que ser positiva de tothom i i com no, ja posar el focus en aquest partit d'aquest pròxim cap de setmana davant el Llevant B, que també serà un partit més que complicat. Toca el moment de fer l'anàlisi, toca el moment de fer opinió de la veu del periodista de València Capital Ràdio, que és Javi Richard, que ens acompanya com sempre a l'estudi. Javi, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, què tal? Bona vesprada, Tomàs.
2: T'hauràs de ser content, eh?
3: Sí.
2: Entre lo de Gurli, Corberà, bueno, la victòria de l'Ontinyent.
3: La veritat que des del Mundial havien sigut un parell de mesos que no tenia ninguna alegria, però per fi ha arribat en la victòria de l'Ontinyent. Damunt crec que és una victòria de molt de prestigi, perquè arriba contra un dels rivals més potents. Per a mi el Torrent i el Saguntino són els dos cocos d'este grup 6 de tercera ref, i és una victòria que sobretot el que serveix és per enganxar a l'afició, sí, i per a enganxar també al mateix equip, perquè sempre és important aconseguir la primera victòria quan abans millor, per a llevar-se un poquet de pressió i agafar també un poquet més de calma.
2: Vas estar en el partit de la passada setmana a Vila-real davant del, sí, Rodas, està tenint davant l'Atlético Saguntino. Has vist un Ontinyent diferent o les mateixes idees, però amb aquestes victòries que han eixit?
3: Mira, te diria que vaig veure un Ontinyent pràcticament igual en valor, és a dir, molt paregut, pressionant amunt, intentant tindre la iniciativa del partit, però vaig veure un Ontinyent molt millor en l'aspecte defensiu i sobretot en el valor parat. N'hi ha una milloria espectacular en aquest aspecte, perquè els dos gols del Roda venen en accions a valor parat. La primera és una falta, la segona és una treta de banda, i ahir crec que s'ha incidit molt durant aquesta setmana, i crec que és el principal aspecte a destacar. Les errades que se van cometre no s'han repetit, i contra un rival de moltíssima entitat. Això ha sumat el factor de jugar a casa, sempre ajuda moltíssim. L'ambient que va haver ahir en el Clariano, sí, va ser espectacular. La comunió entre l'afició i l'equip va ser brutal, i en l'aspecte futbolístic crec que vam veure un Ontinyent en les mateixes idees, en la mateixa intenció, però li van eixir millor, perquè els detalls sobretot no li van perjudicar. El dia del Roda perjudica molt els detalls. La primera ocasió a valor parat del Roda en el minut 7 es converteix en gol. El penal de Juanan es falla en el dia del Roda. També Roz té una claríssima al començament de la segona part, i ses ocasions se van fallar. Ahir Roz la va poder convertir, i defensivament l'equip va estar molt més seriós i molt més encertat.
2: Van concedir una al segon pal en la primera part, que em va donar un slide i va ser un poc l'alarma.
3: Sí.
2: En el sentit de la defensa valor para, sí que és de veres que al llarg de tot el partit no van veure cap tipus d'eslai,
3: no.
2: Alguna jugadeta sobretot de
3: situació,
2: no van veure molta cosa de l'Atlético,
3: no,
2: Saguntino. Sí que és de veres que ja ho comentava el propi entrenador, tant del Saguntino en el seu postpartit a les xarxes socials de l'Atlético Saguntino, que deia que les cames doncs arriben a poquet, és que és l'inici de temporada, i
3: sí,
2: estàs jugant a un nivell que juguen, per exemple, equips de Champions, equips de competicions europees a nivell ja de futbol professional, i és una autèntica barbaritat. Vull preguntar-te, anant 9 per 1, perquè si no se'ns tanquem el programa sencer i arribem ja a les 5 de la vesprada com a mínim, però volia preguntar-te per l'11. Jo este 11 el veig molt 11 tipo, excepte alguna pesa que alta, sobretot en la davantera, que és on més variacions anem a tindre, però podria arribar a ser un 11 tipo per a Rubén Sanz, l'11 de gala, per dir-ho d'una forma. Tu com ho veus?
3: Sí, crec que no és el 11 exacte, però sí 8-9 jugadors.
2: Exacte.
3: Sí que poden ser els titulars. Tenim que tindre en compte que Chimo està lesionat, sí, i que, clar, en aquesta posició va actuar Trují, que és un absolut comodí. Pot jugar de carriler, pot jugar per dins, pot jugar de davant.
2: Em va sorprendre veure Trují per la banda, sí que és de veres.
3: En pretemporada ja el va gastar en alguna ocasió, i és un jugador que sobretot és l'home de confiança de Rubén en l'aspecte de que ja l'ha tingut en el Rayo Vence, el coneix molt bé, i sobretot pot actuar en moltes posicions.
2: I
3: és un jugador molt correcte en totes les posicions que el pugues col·locar. I després crec que la defensa va ser la titular, és de veres, sí, que jo crec que Pau pot anar rotant tant en Micó com anar a veure ara que no està Jorge Ruiz la pròxima setmana, no sé si pot entrar i Jorge García passarà al carriler o...
2: Va a veure l'any passat i ho hem vist al llarg de moltes jornades.
3: Clar, així que anem a veure, però sobretot crec que va ser l'11 tipo en l'aspecte defensiu, i en atac crec que Antonio Moreno i Juanan poden ser fixes, i anem a veure si en les pròximes jornades pot entrar Carlos Mas per Roz, però jo crec que ahir, de moment, el que està jugant ho està fent bé, i no va haver cap tipus de problema.
2: Javi, però tu quina va ser la clau d'ahir d'aconseguir la victòria? Ja no parlem d'efectivitat, no efectivitat, mantenir la porteria a zero, sinó en els aspectes del joc. Com vas veure tu que l'Ontinyent va ser capaç de treure-li la sang a l'Atlético Saguntino?
3: Sobretot que va ser capaç, jo crec, de controlar el partit al seu ritme. És a dir, l'Ontinyent no va patir. És de veres, sí que va patir en l'aspecte de te quedes amb un jugador menys els últims 15 minuts.
2: Però no tenies una sensació però, clara de patiment.
3: Exacte,
2: en cap moment. En els 90 minuts no vas tindre cap moment de dir uf, estan apretant-me.
3: Mira, jo recorde, tinc gravat a foc el partit contra el Saguntino de la temporada passada en Sagunt, en el nou camp de Morvedre.
2: Sí. Clava Micó, partit, 0-1 en la final de partit.
3: Exacte, en l'últim segon, en el 90 i pico, clava Micó. En aquest partit, el Saguntino va tindre 15-20 ocasions de gol. Va ser un vendaval. En aquest encontre sí que, de deberes, tenia la sensació de que el Saguntino haguera pogut fer una infinita de gols. Però no se li va donar, perquè aquest dia Andreu Vivo va aparèixer, va estar espectacular, i ells tampoc van tindre l'efectivitat, però va ser... Aquesta sensació no la vaig tindre en el dia d'ahir. Vaig tindre la sensació de que l'Ontinyent tenia el partit controlat, no va patir en l'aspecte de que Juan B. Muñoz, pràcticament, excepte una ocasió que rematen al segon pal, i ja està. O sigui, sí, pràcticament no va tindre.
2: En la primera, perquè hi ha una prolongació, tractant de fer un passe a la mort el Saguntino, però l'agarra bé, però
3: sí,
2: res més, cap actuació més.
3: Però no van ser xuts que el tires les mans al cap.
2: Al final del partit sí que és de veres que n'hi ha
3: però
2: una.
3: Però perquè estàs en l'arreo final. I,
2: en uno menys.
3: En uno menys, exactament. I és normal, no? Però en aquest aspecte crec que, sobretot en la segona part, diguem, va estar molt, molt millor. I me queden això, i sobretot en la capacitat de controlar els detalls i estar concentrats els 90 minuts de partit. I això crec que és molt important, perquè al final tindre continuïtat en el joc durant tot un encontre és molt difícil. Sempre n'hi ha 5-10 minutets que te pots desconnectar, que fa calor, que tal... I això no va passar, i crec que l'Ontinyent ha d'estar molt content.
2: El Saguntino li va guanyar el Llevant bé.
3: Sí.
2: No l'ha guanyat el Saguntino. Este cada setmana es toca a la Ciutat Esportiva de Llevant, a Bunyol. Les matemàtiques ho deixen clar ara per ara.
3: Sí.
2: Però el Llevant bé, van comptar Pardalets, que també és un autèntic equipàs, filial.
3: Sí, sí, totalment. O sigui, és un filial, però al final és un equip que la temporada passada va poder pujar junt al Castellonense, va estar ahí també amb el Saguntino. I és de veres que ha tingut un gran canvi en la plantilla, perquè n'hi ha jugadors que ho han pujat al primer equip o que se n'han anat a altres equips de primera, segona, o sigui, són jugadors de molta qualitat. Però crec que l'Ontinyent li pot competir perfectament. Recordo el partit de l'any passat, empat a 0, allí on és de veres que el Llevant és un equip que té molta qualitat en els jugadors i té dur sempre la iniciativa, però crec que l'Ontinyent en aquest cas pot competir-li molt bé, i especialment, clar, un dels factors a destacar del dia d'ahir va ser jugar a casa. Vull veure a l'Ontinyent tindre la mateixa concentració i la mateixa capacitat
2: tindre el dia com a visitant.
3: Com a visitant, efectivament.
2: Doncs esperem que així sigam. Javi, com sempre, un plaer xerrar amb tu, i res, la setmana que ve més i millor.
3: Gràcies, Tomàs, un abraç. Okay.
2: I amb aquestes paraules del bo de Javi Richard arriba el moment d'acomiadar-nos i, com sempre, volem donar-nos les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Demà a les 3:20, més informació esportiva a Ser Deportivos on tenia la Vall d'Albaida. Que tinguen una meravellosa jornada i una molt bona setmana. Adeu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, benvinguts, benvingudes. Iniciem setmana a les zones de la ràdio en esta vesprada. Per davant tenim els propers minuts, estos 20 minuts que compartim a través de la ràdio de la Vall d'Albaida. Avui anem a parlar en l'entrevista amb el regidor de joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent, Àlex Borrell, sobre programació de joventut per als propers mesos. Tindrem nova edició de les Veus de la Vall, avui és dilluns, rebrem l'opinió de Tere Mollà i doncs farem aquest últim repàs a l'actualitat de proximitat d'ací, dels pobles de la Vall d'Albaida. Així que benvinguts, un consell, benvinguts i benvingudes, un consell, i de seguida saludem al nostre convidat d'aquesta vesprada.
3: ¿Ayer te vi? ¿A dónde ibas con tanta prisa?
4: Pues no sé si contarte a dónde iba.
3: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame, ¿a dónde ibas?
4: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
3: Cocinafácil.es. Ya está, ya sé dónde tengo la

0: En esta vesprada de dilluns parlem de tardor, període, una tardor pensada especialment per als joves d'Ontinyent, ja que la regidoria de joventut ha presentat la programació de Tardor Jove 2026 amb activitats des d'ara fins a desembre i propostes molt diferents. Una agenda que busca oferir alternatives d'oci, però també espais per aprendre, crear i compartir. Parlem amb el regidor de joventut de l'Ajuntament d'Ontinyent, Àlex Borrell. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Esteban.
0: Àlex, primer que res, per a qui no ho conega, què és Tardor Jove i què busqueu amb esta programació que avui presenteu?
1: Doncs bé, les activitats que estem preparant per als pròxims mesos, bueno, ho fem des de joventut per estacions, no? De l'any, i després de gaudir d'un estiu jove superintens, no? Que han tingut moltíssimes activitats, ha sigut un estiu molt potent, doncs ara estem presentant les activitats per a pràcticament ja fins desembre, que farem moltes d'elles en l'espai jove d'Ontinyent, alguna d'elles en la Casa del Delme i altres en exterior, per a intentar seguir oferint un espai per a que els joves es puguen encontrar i per a que puguen gaudir de diverses activitats, tant de formació com d'oci, en fi, un seguit d'activitats per a que puguen gaudir al màxim.
0: Si mirem aquest programa, com tu deies, hi ha activitats molt diferents entre elles. Com s'ha construït aquesta programació i com decidiu què pot interessar als joves?
1: Sí, doncs sempre de cara a les programacions de joventut estem basant-nos en aquella enquesta que vam passar l'any passat també, que fèiem preguntes molt diverses sobre oci, sobre formació, sobre distints aspectes que consideràvem importants tindre-los en compte per a poder orientar bé aquesta programació. I en base a això, per exemple, aquest estiu sí que és veritat que han sigut moltes activitats d'exterior molt més lúdiques, i ara recuperem un poc més també la part formativa, perquè hem incorporat un curs que havien demanat, que és el de monitor de menjador social, de menjador escolar, o diferents tallers formatius, un de defensa personal, l'altre de ceràmica, l'altre de cuina, taller de construcció de peces de Lego, que també ens havien demanat. Ja són tallers en una visió un poc més formativa, i després altres, o el curs d'art urbà també, de grafitis, que també tenim, amb altres ja que venen sent tradicionals, com són les discomòbils, o per exemple, per a la vesprada nit de Halloween tenim un passatge del terror a l'espai jove, o tenim activitats esportives com una ruta senderista preparada. En fi, hem volgut combinar un poquet, doncs, com dic, totes les demandes que ens havien fet arribar.
0: La primera cita serà el dissabte 26 de setembre amb Cinema Jove a la Casa del Delme, un dels jocs que has nomenat abans, no?
1: Sí, sí, vam fer una activitat. Teníem dos programes per a l'estiu, però com al final una la vam ajornar, doncs, reprenem la programació precisament amb aquesta activitat de cinema, on els joves podran vindre, tindran ahí la possibilitat de sopar en el pati de la Casa del Delme, després projecció d'una pel·lícula, i a partir d'ahí ja la següent activitat serà la del divendres 2 d'octubre, que ens fa també especial il·lusió, perquè es tracta d'un concert amb grups joves que va tindre molt bona acollida en l'estiu. Van fer un concert en el parc de l'àrea 20 i va tindre molt bona acollida. I ara el repetim amb altres formacions. Bueno, hi ha una de les formacions que sí que repetís, que és la de Carracot, però després tindrem altres formacions més. A part de Carrascó, tindrem a l'agrupació musical d'Ontinyent en una formació que tenen de música moderna, i els grups Cairo Life Music i Wak Ban Thang, que de moment s'han incorporat a ixe dia, i a voler si d'ací allà encara participa algun grup més.
0: També durant el mes d'octubre doncs hi ha el curs d'art urbà i graffiti. Està també l'octubre acabarà amb el Halloween, no?
1: Sí, sí. Ja l'any passat vam fer, en aquest cas, amb els corresponsals, que van preparar amb moltíssima il·lusió un passatge del terror, però esta vegada hem contractat a una empresa especialitzada, a més, una empresa d'Ontinyent, One Escape, que s'encarregarà de preparar un passadís del terror molt especial i tindrem durant tota la vesprada la possibilitat de que els joves en grups de 4 o 6 persones vagin fent aquest passadís del terror.
0: Al novembre trobem un taller de defensa personal. Per què heu pensat en incorporar aquesta proposta?
1: Sí, doncs això també és una de les propostes que es van fer arribar des de les enquestes i també vam considerar que és important. Igual que el del taller de ceràmica, ens va sorprendre que realment n'hi ha gent joves interessats i ens agrada moltíssim perquè, a més, són, en el cas de la ceràmica, és un ofici tradicional, no?, i que la gent jove vulgui apropar-se a ell, pues, ens fa il·lusió. Així que aquest tipus de tallers també donem resposta a les seues demandes, però ens encanta poder-los oferir.
0: Què ens diries de la programació de novembre? A banda de la defensa personal.
1: Sí, doncs com també tenim, ja vam tindre l'any passat una molt bona resposta en la fira, no? La fira d'Ontinyent, que el divendres vam tindre el Digitotote, que recorde que va ser un èxit perquè també ens el van demanar com a primera opció dels DJs que estaven interessats en que vingueren a Ontinyent. En aquesta ocasió no puc encara desvelar el nom perquè estem acabant de tancar, però també és un no és un DJ, és un grup d'animació que ens el van demanar, que crec que són un equip de 4 o 5 persones i també faran moltíssima festa, i si ho acabem de concretar, esta vegada en compte de divendres per la nit ho passarem a dissabte de fira i estem acabant-li de donar forma, però més endavant ja desvelarem el nom de la productora que vindrà, diguem.
0: Què ens dius de les activitats de desembre?
1: I en desembre doncs, també tenim una eixida que ens havien demanat, que és anar a la pista de gel i del Jonquillar de València. Així que ficarem l'autobús i serà una jornada de passar el dia a València. I a banda, com dic, pues, estan els tallers de cuina i de construcció amb peces de Lego. Les peces de Lego reiteradament ens l'han demanat i també doncs, atenent a aquesta demanda l'oferim. I tindrem el dissabte 12 també aquesta ruta senderista per la ruta de les Fonts del terme d'Ontinyent. I després també volem preparar algunes activitats de cara al Nadal, però de moment ho hem titulat en el cartell genèric com un Nadal jove, però li acabarem de donar forma també més endavant. Activitats per al 22 i 23 de desembre.
0: Este mes de setembre encara queda. Qui ens escolte ara o eixos joves que doncs, volen consultar tota la programació, com poden fer-ho?
1: Doncs podran fer-ho per mig de les xarxes del Instagram de Joventut, que és Joventut Ontinyent, i després altra de les coses que també ens sentim contents és d'haver creat el perfil de TikTok, que amb pràcticament 3 mesos, no?, mesos d'estiu, ja tenim més de 1.500 seguidors i hem tingut moltíssimes interaccions. Ens van fer un informe de resultat d'interaccions, de seguiments, de persones que guarden, comparteixen els vídeos, i ha tingut molt, molt bona resposta, i al final apropar-se a la joventut també és apropar-se als seus canals de comunicació, no? I el fet de tindre un canal de TikTok també ens ha ajudat a que les activitats de l'estiu hagin tingut tan bona resposta, no? Perquè al final de vegades es fan les activitats, però si no aconseguixes en la difusió arribar al públic objectiu, doncs ahí n'hi ha un problema. Pues esta vegada ja tenim els dos canals que més utilitzen, que són tant l'Instagram com el TikTok.
0: Per finalitzar, quin missatge enviaries als joves que encara no coneixen l'espai jove o els diferents llocs on es fan les activitats i que no solen participar en les activitats de joventut?
1: Doncs jo us convido també a que seguisquen les nostres xarxes perquè estiguin informats de tots. Ara també en breu traurem les ajudes de lloguer que fem des d'Ontinyent, que ja van passar pel ple municipal i ara ja farem la convocatòria d'enguany. Poden seguir també informació de la Generalitat Valenciana, de l'IBAG, no sols la nostra, i anem a que participen, que tenen diferents vies de comunicació per a que siga un feedback complet, no? No siga una oferta unidireccional, sinó bidireccional per part d'ells, que ens facin arribar també les propostes. I els convidé a que participen perquè sempre podem incorporar noves propostes. Hi ha un moment que ho presentem, però estic segur que al llarg d'aquests mesos poden sorgir noves iniciatives, com ens va passar, per exemple, l'estiu en les pantalles del Mundial, que tan bona resposta van tindre.
0: Doncs Àlex Borrell, ja està eixa programació. Regidor de Joventut, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Esteban, com sempre.
2: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva o visítanos en ulsanmotor.com.
4: ¿Más de 35 compañías de luz? ¿Comparar una por una? ¡Me loco!
5: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
6: ¿No será Tu Energía?
5: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
7: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
0: Ja anem amb la secció d'opinió, nova secció que aquesta temporada hem incorporat, per si no l'heu escoltat encara cada vesprada, les veus de la Vall, i avui és el torn de Tere Mollà. Ara ja cada u tria cada dia el tema que vol tractar, del qual vol opinar. Endavant, Tere Mollà.
8: La ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la vall.
9: Reptes. Com molt bé sabem, viure és un repte diari. Vos imagineu com podria ser viure sabent que eres immortal? Vos imagineu que sabent que ho eres per amor renuncies a la immortalitat? Doncs un poc per ahir van els tirs del llibre del qual vos vull parlar avui. Es tracta del meravellós La vieja sirena, de José Luis San Pedro. Un preciós cant a la vida i a l'amor, però no sols a l'amor romàntic, també a l'amistat, a les paraules, a la construcció de ponts entre cultures i persones. Un llibre que em porta una història personal per la qual va plegar a les meues mans, i és la història d'una intensa mirada amb la que un senyor em va mirar fa 36 anys. A renglor seguit, em va recomanar el llibre i vaig anar corrents a la llibreria a comprar-lo. El vaig començar en un viatge que, en si mateix, era un final. D'aquell viatge només recorde no poder parar de plorar, i no era per el llibre. Agrama el navegant, home d'acció, assedegà de poder, i el filòsof Crito, posseïdor de la paraula, i enmig dels dos, Glauca. La novel·la està fantàsticament ben escrita, amb una riquesa de detalls de tota classe, com paisatges, classes d'embarcacions, negocis i el permanent recordatori de la finitud de la vida. I aquesta mateixa finitud és la que ens ha d'ajudar a estimar-la cada dia, a viure-la amb intensitat, com va decidir fer Glauca a la novel·la. Un llibre amb llum pròpia i dels pocs que he rellegit en diferents ocasions i que sempre, sempre em porta aquella mirada intensa. Un relat que també parla de reptes personals, com el del treball que s'ha de fer per mantenir les relacions de tota classe que paguen la pena. Vos convido a llegir-lo. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Tere Mollà. Demà, més veus de la vall. Ara anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
10: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Acusat ascens de les temperatures, este dimarts, ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, els valors màxims quedaran per damunt dels 35 graus. Jornada poc nuvolosa o buidada.

0: Eleccions municipals de maig de 2027 i Compromís ha confirmat a Nico Calabuig com a el seu candidat a l'alcaldia per Ontinyent, en una carrera que encara queda lluny, o pareix lluny, però que comença a agafar forma. Avui, Nico Calabuig ha estat al nostre Oi por Oi per parlar d'eixa reelecció com a candidat per part de l'assemblea local del partit, qui l'ha ratificat en la seva candidatura, en una reunió amb una nombrosa participació de la militància, i a més era l'única candidatura presentada durant el termini establit. Calabuig afronta així el seu primer gran repte electoral com a candidat a l'alcaldia i ho fa després d'haver consolidat Compromís com a principal grup de l'oposició. En les últimes municipals, la formació va passar de 2 a 4 regidors. L'escoltem.
1: El nostre equip va continuar treballant d'una manera molt decidida i molt clara en els mateixos eixos de treball que venim desenvolupant al llarg d'esta legislatura. Com la gent sap, l'accés a la vivenda, la gestió de residus, la qualitat de serveis públics i les oportunitats de futur, si de cas, el que sí que anem a fer és incrementar encara més la intensitat del nostre treball, de les nostres propostes.
0: El candidat situa entre les seues prioritats 4 qüestions com l'habitatge, els serveis públics, el transport i la mobilitat. Però també posa el focus en un dels assumptes que més debat està generant actualment a Ontinyent, la gestió dels residus.
1: Per a nosaltres, la qüestió de la gestió de residus i de la taxa de residus és fonamental, és urgent, i ens agradaria convèncer al govern municipal per a que hi hagi una ampliació de les bonificacions que faci una taxa més justa per a la immensa majoria de la població, i també ens agradaria convèncer al govern municipal per a que fem un sistema de recollida de residus que convença cada dia a més gent i que no genere rebuig entre la població.
0: Calabuig considera que cal introduir canvis en este àmbit i assegura que Compromís treballa en propostes concretes que, segons avança, traslladaran al govern municipal.
1: Puc avançar així, o avance així en primícia, que tenim un paquet de propostes que volem presentar que vincula a les ordenances municipals i al pressupost municipal i que per a nosaltres tot és negociable.
0: El candidat defensa que la formació ha de presentar-se a les eleccions amb una, com una alternativa de ciutat i amb un projecte centrat, diu, en les necessitats del dia a dia. En aquest sentit, reclama també un govern més obert al diàleg i més pròxim a la ciutadania. De cara als pròxims mesos, Compromís començarà a preparar la candidatura i el programa electoral amb el que afrontarà les eleccions de 2027. Calabuig assegura que ja té clar el recorregut que vol seguir.
1: Tenim un recorregut de tots aquests anys d'oposició sòlida i constructiva. Per altra banda, també considere que la gestió realitzada al capdavant de la regidoria de biblioteques en estos últims quasi 4 anys m'ha enriquit també a nivell de gestió.
0: De cara als... amb un objectiu clar que té, disputar l'alcaldia a Jorge Rodríguez, que acumula 15 anys al capdavant de l'Ajuntament d'Ontinyent. Així acabem, que passeu una molt bona vesprada. Fins demà. Adeu.
2: Hola, esto te interesa.
3: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
2: ¿Y lo del sorteo?
3: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
4: Se entrega a ti.
5: ¿Qué te entregarías en cuerpo y alma?
4: En cuerpo y alma.
5: ¿Qué te deja mal cuerpo?
6: ¡Soy el rey del mundo!
5: ¿Sabes vivir a cuerpo de rey?
7: Maldito corazón de hielo.
5: ¿Somos cuerpo o tenemos cuerpo?
8: ¡Mírame! ¡Soy un pegonazo!
5: ¿Estás obsesionado con la estética?
7: Mi cuerpo no quiso esperarte.
9: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
5: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro cuerpo.
7: Mi cuerpo no quiso esperarte.
5: El hacer.
9: El faro con Mara Torres.
10: Este martes, a partir de las 7 de la tarde, hay liga, hay carrusel.
11: Mira, Guillermo Mbappé, en el remate hacia la grulla, bajo palos el debutante, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
10: desde el Martínez Valero, Elche, Real Madrid. Pero antes, Rayo Vallecano Español y a la vez Valencia. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Para no perder